0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que ens oxigena i ens refresca per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa, el que esteu escoltant ara mateix, l'hem penjat a la nostra web festafesta.cat el divendres 21 d'agost de 2026, diada de Sant Privat i Santa Siríaca. I atenció, perquè ja sumem el programa número 859 de la nostra etapa digital i el 2648 de tota la nostra història d'altaveu de les tradicions i de la cultura popular i associativa que vàrem encetar al setembre de l'any 1989. Encarem un cap de setmana on el país sencer bull de festa major, d'un cap a l'altre, entre moltíssimes celebracions que tenen lloc aquests dies de finals d'agost. Destaquem les cites de l'Arbós al Baix Penedès amb la seva emblemàtica i tradicional festa major, la Gresca al Masroig, al Priorat, la festa major del Montmell, també al Penedès, o la celebració de Sant Privat d'en Bas, a la Garrotxa. Festes majors de les de tota la vida, vaja, per viure-les amb comunitat i de manera intensa. I pel que fa al contingut d'aquest sisè programa especial d'estiu, el nostre tema central donarà continuïtat a la gran vetllada musical que vam encetar la setmana passada. Avui ens capbussem de ple en la segona part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Tenim per endavant 55 minuts de ritme, d'identitat, de cultura popular, de la bona de veritat. Veniu? Ens acompanyeu? Doncs vinga, ara sí, comença el Festa Festa.
3: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir al minut a les nostres xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X, i també us podeu subscriure al nostre canal de Telegram i rebreu cada divendres puntualment el nostre programa en el vostre mòbil. I per descomptat, teniu accés a tota l'actualitat i continguts a través del portal Tornaveu i de la pàgina web de l'Institut de Cultura de Barcelona. També ens teniu a l'abast a les plataformes com Apple Podcast, Spotify i Overcast. I permeteu-nos enviar una salutació ben càlida a tots els qui esteu sintonitzant el programa des dels vostres aparells de ràdio a través de la gran xarxa d'emissores que setmana rere setmana ens fan un lloc a la seva graella.
3: Festa, festa!
4: Amb Laia Camproví
5: i Amadeu Carbó.
3: Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
2: Avui pulsarem el batec de l'associacionisme amb les notícies del Tornaveu de la mà de l'Emma Robres i mirarem cap amunt a les places amb el baròmetre casteller de la mà i dels comentaris de la Sara Suriol. Però abans d'entrar en matèria de crònica, anem a obrir la gana musical, viatjant una mica en el temps, amb un autèntic himne del rock de casa nostra. Des del Vendrell, aquí tenim els místics, els mítics Laxen Busto, que ens regalen tota la seva força d'aquest inolvidable T'estimo molt. Som-hi!

0: Quina energia i quants records ens porten sempre els Lacs amb Busto. Amb aquest t'estimo molt. A mi em venen al cap moltes festes majors. Un clàssic atemporal perfecte per posar ritme a aquestes nits d'estiu. I de la música passem a la informació del teixit associatiu i cultural del nostre país. Connectem ara mateix amb la redacció on ens espera l'Emma Robres per acostar-nos les notícies del Tornaveu. Endavant, Emma!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Avui ens ha quedat una secció molt musical. En primer lloc, parlarem del 13è concurs de composició per a banda simfònica Josep Maria Lleixà Subirats, convocada per la Federació Catalana de Societats Musicals. Es tracta d'un certamen que impulsa la creació d'un nou repertori i dona suport als compositors que treballen en l'àmbit de la música per a banda. D'on sorgeix, però, la necessitat d'aquest concurs? Ho explica Toni Ortiz, el vicepresident de la Federació.
4: Mos se va ocorrir la Junta, ja, perquè no agafem i fem un premi de composició i així tindrem material que després podem utilitzar les bandes, encara que la propietat intel·lectual sempre és del compositor, o sigui, no són nostres, diguéssim, però sí que hi disposem i llavors formen part del repertori de les bandes.
3: La convocatòria és oberta als compositors amb residència habitual a l'Estat espanyol i a l'Alguer, i les obres presentades hauran de ser originals, inèdites i no estrenades. Les composicions hauran d'inscriure's en la modalitat d'obra simfònica per a banda, tenir una dificultat mitjana o mitjana alta i una durada d'entre 10 i 15 minuts. El termini de presentació finalitza el 26 d'octubre d'aquest mateix any. L'obra guanyadora, al posar-se a disposició de les bandes federades, fa del Premi Josep Maria Lleixà una aposta ferma per una creació musical vinculada a la realitat de les bandes i per un repertori contemporani que pugui arribar als músics i a les societats musicals del país. Bé, doncs seguim parlant de música, però en aquest cas de Nadales. Lluny encara de la temporada nadalenca, la Coral Canigó de Vic ha convocat la primera edició del concurs de composició coral per Nadal, Nadales. Aquest concurs esdevé una iniciativa inèdita que busca estimular la creació musical contemporània d'aquestes composicions i alhora enriquir el patrimoni coral català. La Coral Vigatana va detectar que la creació de Nadales es troba en un retrocés, no només musical, sinó lingüístic, i ha volgut posar-hi remei i fer-la actual. Albert Colomer, el seu president, ho explica d'aquesta manera.
5: Està bé pensar que la Nadal és una cosa viva i que, per tant, la podem continuar creant Nadales. Totes les Nadales que ens han arribat a dia d'avui, totes han estat creades en un moment o altre. Per tant, ens poden continuar creant Nadales que d'aquí 100 anys pugui formar part de la tradició.
3: El certamen convida els compositors a crear dues peces. D'una banda, una Nadala popular per una sola veu i que pugui ser cantada col·lectivament, i d'una altra, una versió arranjada concebuda per ser interpretada per corals d'arreu. La composició s'ha de basar en el poema Un dia, de l'autor contemporani Roc Casagran. Les obres poden presentar-se fins l'1 de setembre i serà a finals de novembre, quan la guanyadora serà estrenada en una cantada col·lectiva a la plaça Major de Vic, coincidint amb l'encesa de l'arbre i de l'enllumenat de Nadal.
0: Moltes gràcies, Emma Robres, per acostar-nos, com sempre, tota l'actualitat viva i bategant del Tornaveu. Et desitgem que passis una boníssima setmana i t'esperem aquí la setmana que ve, com sempre. Seguim endavant perquè el mes d'agost ens porta diades castelleres. Per saber com es belluguen en les taules, quines colles han passat, han alçat un pis més, etc. Doncs això, tenim el baròmetre casteller, aquesta mirada singular i particular als castells. I això ens ho amaneix i ens ho porta cada setmana la Sara Soriol.
2: Festa, festa.
1: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Soriol. Tres novetats en el cap de setmana de la Mare de Déu.
6: Hola, companys. Ja tornem a ser aquí per explicar-vos les novetats del baròmetre dels darrers dies. Aquesta setmana, amb tres novetats. Els castellers de Castelldefels han estrenat el 3 de 7 per sota. El més matiner de la colla mai l'havien fet a l'estiu i de pas han signat la seva millor diada. 4 de 8, 2 de 7 i 3 de 7 per sota. Els xiquets de Cambrils a l'Hospitalet de l'Infant han descarregat el 4 de 7 amb l'agulla. No el feien des del 1997, en la seva anterior etapa. En global, també han firmat la seva millor diada amb el 3 de 7 amb l'agulla, 4 de 7 amb l'agulla i 3 de 7. Per la seva banda, els castellers d'Altafulla han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, nou sostre lila de la temporada, des del 2024 que no el feien. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Moltes gràcies, Sara Soriol, i t'esperem la setmana que ve amb més baròmetre casteller.
7: Festa Festa. Estiu 2026.
0: I passem directament al plat fort d'aquest programa número 859. Ens posem elegants per viatjar de nou de manera imaginària el passat 24 de novembre. El punt de trobada va ser el Teatre Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona. L'escenari escollit per acollir el concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Una cita d'or que rememora l'excel·lència del mestre Joaquim Serra i Coromines i que reuneix el bo i millor de la composició per a cobla. Però abans, recordar-vos que aquest concert hi van intervenir la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, la Cobla Mediterrània amb Joan Torres a la percussió i tot plegat sota la direcció del Bernat Castillejo i que, com ja us hem anunciat fa un moment, tot ho va relligar i ho va comentar i ho va presentar d'una manera impecable, com sempre fa, en Jordi Saura.
8: Comencem la segona part amb una obra guanyadora del Premi Joaquim Serra de composició en l'apartat de música de format lliure per a cobla. Era l'edició corresponent a l'any 1998. Com en aquella ocasió, seran les cobles Sant Jordi i Mediterrània les que la interpretaran. Aquella vegada, les altres dues obres finalistes foren la suite relativament còmica de Joan Josep Blai, que obtingui el segon premi, i l'ou còsmic, de Joan Lluís Moraleda. El 1998, amb els premis Joaquim Serra inclosos dintre del Festival Grec, es recuperava el premi destinat a la música de lliure format. Eduard Martí Teixidor, poc amant de premis i reconeixements públics, va remetre aquesta composició al certamen i el va guanyar. L'estrena va tenir lloc el dia, el mes de juliol, i l'Eduard va morir el mes de desembre del mateix 1998. D'ell enguany commemorem el centenari del seu naixement. Anteriorment ja havia obtingut distincions en els Premis Joaquim Serra. El 1978 un segon premi amb la sardana Campanes i Coloms i el 1980 repetia posició amb la titulada El somni d'Oriol. Era la seva tercera etapa compositiva. La primera l'havia iniciat el 1974 i una tercera etapa que havia començat el 1974, ara m'he embolicat d'anys, se m'han ballat els números. La primera etapa la podem situar entre 1947 i fins al 1954, després una amb dues sardanes al 62 i aquesta tercera etapa que havia iniciat el 1974. Tres etapes en la vida musical d'un autodidacte, d'una persona que va treballar tota la seva vida en el tèxtil com a teixidor, de 8 a 12 hores amb el soroll aixordador dels telers, com explica Jaume Nonell en el llibret del CD monogràfic editat per Músics per la Cobla, però que, com també diu, quan arribava a casa escoltava música. En Jaume, que el va conèixer molt bé, segueix explicant que l'Eduard Martí Teixidor tan sols havia rebut dos cursos de solfeig a l'Escola Divina Pastora de Sabadell. I d'ell també ens diu que rarament se'l veia a les audicions o concerts, i menys encara per demanar que es toquessin sardanes seves. Finalment, en Jaume ens cita aquestes paraules. L'Eduard Martí Teixidor deia: «Jo només sento la música aquí dintre», senyalant el cor. «Tot ho transformo en música, escric la música que em surt. No componc per agradar a un altre, sinó perquè m'agradi a mi. Quan faig una sardana, vaig a una cobla i els demano que la toquin. La gravo i ja en tinc prou». Aquest era l'Eduard Martí Teixidor. Com hem dit, gens amant de premis i reconeixements. Reconeixements públics. D'ell gaudirem d'aquesta gran composició que és la suite Les Guilleries, per a dues cobles i timbales, perquè, com ell mateix justificava en una entrevista al diari Sabadell, va escollir la complexitat de les dues cobles perquè hi ha més camp per córrer i es poden fer més combinacions. L'entorn, Nyerros i Cadells, Don Joan i el seu amor i el mite són les parts. Cobla Sant Jordi i Mediterrània dirigeix el mestre Bernat Castillejo, i abans de començar els direm que tenim el goig de comptar amb dos dels fills de l'Eduard Martí Teixidor, en Josep i la Carme. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.

Josep Maria Bernat, de qui també commemorem el centenari del seu naixement, va viure intensament la música. Era un gran melòman. Lluís Lluensí el recordava com el seu veí de butaca al quart pis del Liceu i assidu concurrent als concerts del Palau de la Música. Una amistat que va néixer arrel de les converses sobre sardanes que a les escales de la catedral mantenien Josep Gravalosa, Pere Masats, Domènec Moner i Lluís Lluensí, a les quals s'afegí tímidament un jove Josep Maria Bernat. Respecte de la sardana i la cobla, és ben segut que en va tocar tots els aspectes possibles, el món de les colles sardanistes amb la seva Lliris Blaus. Fou guionista i comentarista radiofònic a Ràdio Miramar i Ràdio 4. També fou promotor, pedagog i articulista, així com assessor musical de la Unió de Colles Sardanistes i dels Amics dels Concerts de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona. I no va tocar instruments, però sí que fou director de

adquirits a l'escola abans de la Guerra Civil, reprengué el camí de la música amb qui fou el seu gran amic i mestre, Fèlix Martínez i Comín, justament al carrer Notariat, el mateix on també vivia Joaquim Serra, de qui admirava la seva música, Morera, Toldrà, Garreta, i per sobre de tot Joaquim Serra, eren els seus compositors preferits si parlem de la música de cobla. Com a anècdota o no, l'any 1978 fou l'encarregat de dirigir el monogràfic dedicat a Joaquim Serra dintre d'aquella col·lecció Clàssics de la Sardana que va editar l'obra del Ballet Popular. El 1962 va presentar la seva primera sardana, aquella meravella que és un racó de claustre, després fins a un total de 36, la darrera Transparències, del 1992, i pel mig, grans joies, 13 d'elles premiades, dues en els Premis Joaquim Serra, Os de Balaguer i Fades i Follets. Va deixar escrites tres obres de lliure format per a dues cobles. Una és la que ara escoltarem, aquesta suite número 1, estrenada el 10 de maig del 1969 al Saló del Tinell per les cobles Barcelona i Popular. Somnis trencats, ahir i clarós són els tres temps d'aquesta suite que Jordi Puerto, que el va conèixer bé, diu que transparenta els trets del seu caràcter. Dens, món interior, sensibilitat extrema i fort esperit autocrític. Suite número 1 per a cobla i timbales de Josep Maria Bernat, Cobles Mediterrani Sant Jordi, amb la direcció del mestre Bernat Castillejo.

0: les cobles Mediterrani i Sant Jordi, la percussió càrrec de Joan Torres amb la direcció del mestre Bernat Castillejo, ens han presentat el gran programa del Memorial Joaquim Serra 2025 arrodonit, sens dubte, per l'estrena de l'obra Sis variacions tristes i una sardana sobre el cant dels segadors del mestre Bernat Vivancos. Un gran, gran concert de música clàssica catalana d'inici a fi. I això de música clàssica catalana no m'acabo d'inventar, va sortir arrel d'una entrevista que vaig fer amb en Pep Moliner, per tant m'aprofito de l'expressió per sí, confirmar, això és gran música clàssica catalana.
1: Una meravella aquesta segona part que estem escoltant del concert Memorial Joaquim Serra 2025, celebrat al Teatre Casino de l'Aliança al Poblenou de Barcelona el passat 24 de novembre. Ara hi tornarem, però aprofitem per acomiadar-nos.
2: Festa, festa!
1: Vull agrair un cop més la col·laboració i la gran feina que fan les nostres companyes que ens fan l'actualitat, en aquest cas l'Emma Robres, amb les notícies del Tornaveu, i la Sara Soriol, amb el baròmetre casteller. I per descomptat, un el meu reconeixement i agraïment etern i sincer a tot l'equip que treballa de valent darrere les bambolines perquè aquest programa surti rodó setmana darrere setmana. I us podem assegurar que hi ha molta feina i que faci fred o faci calor sempre estan a peu del canó. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell i qui us ha parlat, l'Amadeu Carbó. La setmana que ve la Laia Camproví s'incorpora de nou, vindrà descansada perquè torna de vacances. Nosaltres marxem, però la setmana que ve, com ja us hem dit, tornarem amb la Laia Camproví i ara us deixem amb en Jordi Saura, que ens presentarà al final d'aquesta segona part del concert del Memorial Joaquim Serra 2025. Que passeu una feliç setmana. Salut!
0: Memorial Joaquim Serra sense música de Joaquim Serra. No sé si algú haurà pogut pensar que això no és un homenatge al mestre. Tot el contrari. Hem escoltat música per a cobla de gran volada. Excepte en el cas de les sardanes de Garreta, la resta és de composició posterior al 1957. I quin millor homenatge a Joaquim Serra que una estrena i música d'obres que han estat creades seguint allò que ell explica en el darrer paràgraf del tractat d'instrumentació, quan dona el que en diu últims consells per acabar, i diu: escoltar bons models de música per a cobla i examinar-ne les partitures, i principalment escoltar les obres pròpies amb esperit crític. Si el sentit comú, sobreposant-se a la vanitat, ens permet de veure'n els encerts i les falles, aleshores podrem dir que hem trobat el nostre veritable mestre d'instrumentació. Gran consell. Per acabar, només dues remarques. L'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona us espera el dia 15 de desembre amb el concert de Nadal. I després, si algú té algun programa antic, dir-vos que el concert de cap d'any, per motius aliens a l'organització, no se celebrarà. En nom de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, moltes gràcies per la vostra assistència. No oblideu allò de la taquilla inversa. I sobretot, no deixeu d'assistir a concerts i actes amb cobla, aquesta orquestra única, amb un so únic al món. Tanquem amb un bis, aquesta vegada sí, de Joaquim Serra, la sardana primaveral. Moltes gràcies.

Soc Laura Pau, veu de Tradicionarius Puniseguit. Hi va haver una gran entrada del folk a Catalunya després de dècades de ser el refugi del catalanisme més discret i conservador, el que permetia la censura franquista, vaja. Va ser a mitjans dels anys 60 amb el grup de folk i les seves grans performances al Parc de la Ciutadella, per exemple. Molt entusiasme, molta transgressió, però una vida curta, d'un any i mig. 20 anys més tard, apareixen els que es poden considerar autèntics pioners del nostre moviment folk. Un d'aquests pioners, encara en actiu i a ple rendiment, és Eduard Casals, a qui avui dediquem el programa.

0: Eduard Casals Ramis neix l'any 1959 a la Vila de Gràcia de Barcelona, és musicalment autodidacta i destaca per ser un multiinstrumentista que ha participat en els grups més importants de la música popular del país. Ell experimenta amb la tímbrica d'estris tan diferents com les ocarines, aquelles que fan soroll d'ocellet, el saxo tenor o la serra musical. Però el seu instrument inicial i que mai no ha deixat és la gralla.
1: Soc músic autodidacta i els meus dos primers instruments són la flauta dolça i el clarinet. A finals dels anys 70, al conèixer en Pep Fornés a l'Associació de Veïns de la Vila de Gràcia, aprenc a tocar la gralla. Juntament amb ell, ens incorporem com a grallers dels Castellers de Barcelona i fundem els grups Grallers de Gràcia i Pam i Pipa. Més endavant, i gràcies al Jordi Roura i al grup Ara va de Bo, aprofundizo en el món de la música folk i començo a sentir curiositat per la sonoritat dels instruments tradicionals del nostre país. Sempre he estat disposat a aprendre a tocar els instruments, sobretot de vent, que fessin falta en cada moment per a les necessitats artístiques dels grups que he format part, com Pam i Pipa, Ara va de Bo, Tercer Traset, La Murga, Primera Nota, El Pont d'Arcalís, Marsupialis i La Viu-Viu, entre d'altres. És per això que toco la gralla, cornamuses, flabiols, whistles, clarinets, saxos, ocarines i fins i tot la serra musical. Sense haver tingut la sort de conèixer i col·laborar estretament amb grans músics com Jordi Roura, en Jordi Fàbregas, l'Artur Blasco i el Tito Peláez, mai hagués aconseguit tocar tots aquests instruments.

Escoltàvem el grup Pam i Pipa interpretant amb les seves gralles el Ball dels Nyitos, una melodia tradicional que els folcloristes situen a Sant Julià de Vilatorta. I tot seguit, la polca del clarinet, del tercet traset. En les dues formacions hi participava Eduard Casals, que és el nostre protagonista d'avui. Jordi Fàbregas va demanar la col·laboració d'Eduard Casals pel seu grup de, podríem dir-ne, salsa folk, La Murga, amb qui va gravar dos discos als anys 80. El segon, titulat Elixir, l'Eduard dona un pas endavant i fa l'arranjament del tema Ruixa Mantells.

La Murga s'acaba i neix una nova proposta més sòbria i arrelada a la tradició. Primera nota. Inicialment un duet amb Jordi Fàbregas, que evolucionaria amb la incorporació de més músics i esdevindria un vaixell insígnia del folk català. Aquí l'Eduard hi fa feines delicades que resisteixen al pas del temps i s'escolten amb gust, com La Vanitosa, un estàndard molt versionat on l'Eduard Casals va replicant amb un flageolet la veu de Jordi Fàbregas amb harmònium de fons.

La flor del Pèsol, una cançó recollida per Artur Blasco al Pirineu i enregistrada per al Pont d'Arcalís, la formació que, pràcticament amb els mateixos músics de la primera nota, va integrar Eduard Casals, el protagonista del programa d'avui. Un pioner del folk que tant podeu trobar donant classes de gralla al CAT com dirigint l'acte d'obertura de les festes de la Mercè de Barcelona. Un músic d'ofici, a qui no li han pujat els fums al cap. Marcel Casellas va formar un sextet amb els músics més representatius de cada família d'instruments i va escollir Eduard Casals per tocar el clarinet.

gats venen a fer manetes, sense por de les tietes, i amb els cors aixelebrats. Entre la rumba i el vals s'enfilen els pardals que cap

0: sense por de les tietes i amb els cors aixelebrats. Entre la rumba i el vals afilen els pardals al cor de les ninetes, sota el fum de cigarretes i els efluvis de conyac. Sota la llum de cristall s'entortolliga el ball d'empentes i abraçades, de mirades extasiades a les ombres del mirall. I sense haver-ho pensat, un mal esperat m'ha dut la meva rauxa. Per a mi tot era xauxa.
1: Una altra vegada podíem sentir Eduard Casals fent la rèplica d'un cantant, en aquest cas amb el clarinet, i per al Ball dels Casats, de Ràdio Quartet. Les petites formacions agraden a Eduard Casals i ja al segle XXI, amb l'acordionista Cati Plana, va muntar el duet La Viu Viu, que van enregistrar el tema tradicional català, el Ball dels Ocells, amb clarinet i viola de roda, de la que tot seguit parlarem.

0: La viola de roda que ara escoltàvem és una de les aportacions importants d'Eduard Casals al nostre món folk. No va ser fàcil. I ens ho explica.
1: De molt jove, escoltant la ràdio, conec grups vinculats al corrent musical de la Riproposta, com la Bamboix o la Xepa Russa. I en aquests grups sona la viola de roda. Més endavant, i gràcies a la particular manera de funcionar del grup Ara va de bo, que destinava part del que cobràvem a comprar discos, llibres o a pagar-nos cursets, sobretot a França, decidim encarregar a l'utier i company Cedo García la construcció d'una viola de roda. La incorporem al grup Ara va de bo i posteriorment el conèixer en Jordi Fàbregas fundem el grup Primera Nota, on aquest instrument hi té un paper principal. Crec que gràcies al grup Primera Nota és quan la viola de roda es visibilitza aquí a Catalunya.
0: I acabem amb dues fites importants a la carrera d'Eduard Casals Ramis, el músic que avui ocupa el nostre programa. La direcció de dues grans formacions folk, la que fa el toc d'inici de les festes de la Mercè de Barcelona cada any i la banda provençana, que protagonitza les festes de primavera de l'Hospitalet de Llobregat, que ell va crear amb més de 10 anys de feina i que mereixerà un programa especial de la nostra sèrie. Tradicionarius Punt i Seguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarius i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany, amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de la pèrdua d'audició i ho farem de la mà de la doctora Victòria Montoro, és cap del servei d'otorrinolaringologia de la Fundació Sanitària Mollet i professora associada de la Universitat de Barcelona. La tenim aquí als estudis de Ràdio Mollet. Benvinguda, doctora.
2: Gràcies per haver-me convidat.
1: Anem a parlar, com deien, de la pèrdua d'audició, si això és normal, si té a veure allò amb l'envelliment, o si pot ser senyal de que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé.
2: Bueno, la pèrdua auditiva habitualment és un problema que es fa prevalent a mesura que ens fem grans, o sigui que té una relació directa amb l'envelliment, però en diferent grau segons la persona i segons també els seus condicionants. Val? També hi ha pèrdues auditives que no tenen una relació amb l'envelliment, sinó que són secundàries a altres causes o patologies.
1: Perquè habitualment allò pot ser associada, no?, com dèiem, allò amb l'edat, però també no sé si hi ha elements ambientals, sobretot, que poden influir en aquesta pèrdua.
2: Evidentment, val? El que és l'exposició a soroll o a sons forts és un factor que és un factor de risc per tenir una pèrdua auditiva més precoç i més greu en les persones exposades.
1: Jo m'estic mirant a la doctora Montoro i, clar, ella no se'ls ha posat, però jo sí que porto auriculars. Llavors, els auriculars, i veiem molta gent jove, no?, sobretot pel carrer, i no tan jove, que també amb el tema de, doncs, sobretot del mòbil, ens hem acostumat a funcionar amb auriculars. Això ens perjudicarà a la llarga?
2: A veure, això pot perjudicar sempre i quan la intensitat sonora sigui alta.

0: És a dir que, bé...
1: Bueno, l'exposició a soroll continu també predisposa per patir més estrès, més migranyes, més cefalea, inclús també relaciona amb malalties cardiovascular com és la hipertensió. Tot i que això no és el meu tema, sí que quan et prepares alguna sessió d'aquesta sí que acabes llegint que l'exposició a soroll és un estressant de tot el cos.
0: Quina és la diferència, jo, quan diem estic perdent audició per un tema d'envelliment i un altre... Hi ha una diferència? Nosaltres notarem alguna cosa diferent?
1: A veure, la pèrdua auditiva associada a l'edat habitualment té una relació directa amb l'edat, no? I llavors, a partir dels 60 anys, i inclús una miqueta abans, doncs nosaltres ja comencem a notar que no sentim tan bé, especialment que no entenem tan bé. És el oigo, però no entiendo, val? O sigui, sé que estan parlant, però no acabo de discriminar bé tots els fonemes, val? I això és molt, molt típic de l'envelliment auditiu, i podríem dir que a partir dels 55 anys, ja comencem a notar-ho d'una forma molt, molt subtil. A partir dels 60, cada cop és una miqueta més important, i bueno, ja mira que progressa l'edat, doncs progressa la pèrdua auditiva. També val a dir que hi ha persones que tenen una edat avançada i que tenen audicions molt, molt dignes per l'edat. No diré que perfectes, però sí molt dignes i que no necessiten cap ajuda auditiva externa. Llavors, tot el que comenci abans s'ha d'estudiar. Per què? Quan comença la primera infància, molt probablement hi haurà causes genètiques o bé causes provocades per malalties associades doncs, a la primera, bueno, al període perinatal, infeccions víriques com és citomegalovirus, toxoplasma, poden provocar pèrdues auditives. Val? Però això més o menys ja ho podem, els professionals sanitaris ja ho podem intuir, no? Val?
0: De fet, els primers anys de vida, no? Al igual que fem allò amb la vista, no? Amb els nadons, sí. Que a veure si segueixen, també ho fem amb els sons, no? A veure si el nen es gira o... No?
1: Sí, al néixer es fa un cribatge auditiu universal i aquí es fa a tothom, independent, en tots els nadons que neixin a l'estat espanyol i concretament a Catalunya, sí, en la medicina privada, la medicina pública, val? Llavors, si aquest cribatge és normal, doncs tu ja saps que el nen parteix d'una audició normal quan neix, però això no vol dir que conservi aquesta audició, que no pugui tenir problemes més endavant auditius. Llavors, com podem fer una miqueta, o com podem sospitar si hi ha un problema d'audició amb el llenguatge? O sigui, a mesura que el nen doncs va creixent, s'han d'assolir una sèrie d'ítems a nivell de vocabulari. Quan aquests ítems no s'assoleixen, doncs has de pensar que pot haver-hi un problema auditiu i aquí s'ha de començar doncs, a moure la maquinària per fer el diagnòstic i, per tant, doncs, posar solució.
0: Pot haver-hi allò una pèrdua sobtada d'audició?
1: Sí, però això és més freqüent, afortunadament, en persones adultes. Val. O sigui, entenem per hipocúsia sobtada o sordesa sobtada aquella en la que, en un moment concret, perds l'audició. Val. I habitualment és, bueno, no se saben ben bé quines són les causes, però en principi hi ha una causa vascular, que pot ser un microinfart, un microictus que afecta el que seria el nervi auditiu, o bé causes víriques, també igual que les paràlisis facials són sobtades que en lleven la cara torta, que en principi és per un virus de la família dels herpes, doncs a nivell auditiu també pot passar el mateix. I després hi ha altres patologies que són menys freqüents, menys prevalents, que també ho poden donar i que tenen un estudi més d'imatge.
0: L'oïda pot arribar a fer mal. És a dir, no?
1: Si l'orella.
0: Sí,
1: l'orella, sí.
0: L'orella, sí.
1: I el mal d'orella, l'autàlgia, que diem nosaltres. Sí, eh? O sigui, la sordesa, quan... A veure, clar, és que hi ha diferents tipus de sordesa. Hi ha tres tipus, podríem dir, de sordesa. La que és mecànica o conductiva, que es produeix perquè hi ha una interferència, hi ha un stop en el que és el mecanisme de conducció de l'ona sonora, de l'orella externa fins a l'orella interna. O sigui, hi ha un problema, ja sigui a nivell del conducte auditiu, del timpà o de la caixa timpànica. Per tant, podria ser des d'un tap de cera, amb un cos estrany a l'orella, una perforació

0: jo tinc pànica, una otitis, tenim moca a l'orella. Uh-huh. Val? I aquestes pèrdues auditives habitualment no són... Bueno, el tap de cera sí que pot ser sobtat, val? Però la resta de coses són hipoacúsies més progressives. I tenen una solució, podríem dir, que més fàcil, no? No sempre és fàcil, però sí més
1: relativament fàcil. Senzilles, val? Sí.
0: Després estan les hipoacúsies o sordeses perceptives o neurosensorial, que aquí és un problema neuronal, o sigui, ja sigui de la còclea, del cargol o bé del nervi auditiu. I aquestes ja no tenen una bona solució. I les solucions solen ser més ajudes auditives externes en format dispositiu, serien els audiòfons o implants coclears o altres tipus d'implants. I després tenim la combinació d'endugues, que serien les hipoacúsies mixtes, que habitualment aquestes es donen més en otitis molt cronificades.
1: Mhm. Estava pensant allò que amb aquests dispositius que ha comentat la doctora, doncs potser els audífons estem més habituats, no?, a veure'ls, però també és veritat que aquests implants cloclears que ha comentat, doncs cada cop es veuen, i també doncs això en infants, no?
0: Sí, bueno, de fet, sí. Són més freqüents posar implants coclears en nens que no en adults, però també n'hi ha molts adults. Sí, sí, són els nens que no tenen que no tenen, o sigui, que tenen un problema auditiu ja des de la primera des de la primera infància.
1: I els audífons és una abans comentàvem, no?, que pel tema de l'envelliment a partir dels 50 anys haurien de fer revisions? És...
0: A veure, no cal fer revisions sistemàtiques si tu no notes res, ni tu ni la teva família, perquè moltes vegades també és cert que hi ha com una negació per part de la persona a acceptar que hi ha un problema auditiu, val? Hi ha una negació, però si tu t'autoconeixes molt bé i tu veus que tens més dificultat per participar de les converses, per entendre, per sentir la tele, que has de començar a pujar el volum, doncs sí que val la pena fer un estudi auditiu per veure on estem.
1: Bé, de fet, això és com la presbícia, no?, que comences allò veient a la gent que va allunyant, no?, va a un restaurant i va allunyant, sí, la carta per veure què és el que posa, no?, del menú, i m'imagino que l'audició passa una miqueta amb l'exemple que posava vostè de la televisió, no?, que vas pujant el volum i algú t'acaba dient, escolta'm, com és que ho tens tan alt?
0: Sí, sí, però el que és més verídic o real és la sensació que té un estic sentint però és que no acabo d'entendre, que confon paraules. Això ja és una alerta de que aquí hi ha alguna cosa que no funciona bé.
1: Llavors és quan hem d'anar a l'otorrino?
0: Sí, s'hauria d'anar a l'otorrino per fer l'estudi. Primer al metge de família per descartar que no tingui un tap de cera, que això també podria ser, o que no tingui cap altra història a nivell de l'orella, i un cop descartat això, fer un estudi auditiu.
1: Uh-huh. En què consisteix un estudi?
0: Mira, l'estudi auditiu clàssic que s'ha fet durant molts anys, des de fa milers, bueno, milers no, però és un dir, és l'audiometria tonal liminar. L'audiometria tonal liminar és la que gairebé tothom coneix. És aquesta audiometria que posen els cascos dins la cabina i tu has de sentir doncs, una sèrie de tons, de pitos, de sorolls, sí, més greus, més aguts. Val? Aquesta audiometria és una audiometria que el que t'informa, jo sempre dic que això informa de la quantitat d'audició que tens o de la quantitat de cèl·lules que estan funcionant bé. Però l'audiometria que dona molta més informació és l'audiometria verbal. L'audiometria tonal és una audiometria que la podem fer en 15 minuts i l'audiometria verbal consisteix en que l'estímul són paraules. Val? Llavors, la persona ha de repetir la paraula que se li ha donat. Val? I ha d'encertar el major nombre de paraules. Aquesta audiometria és molt més real perquè t'està informant de com sent, de com discrimina. Val? Llavors, aquesta audiometria també es fa en cabina i en cascos. Però actualment les tendències és fer audiometries més a camp obert, val? Perquè l'audició no és en una sala insonoritzada que tothom calla i jo només sento, no. L'audició és en una situació real, hi ha so de fons, hi ha altres persones que xerren i tot, i tu en totes aquestes interferències auditives has de saber intentar discriminar què és el que t'estan dient. Val que t'ajudes també d'altres medis, com és el llenguatge no verbal, el context, val? El que han dit abans. Llavors, actualment l'estudi auditiu més interessant és fer estudis a camp més obert i amb soroll, que estigui competint. O sigui, amb interferències auditives que et dificultin l'audició i que tu puguis acabar entendre el que t'estan dient.
1: És a dir, una miqueta jo reproduir el que és el dia a dia, no? La vida real.
0: Evidentment.
1: Com dèiem, sí. No acostumem a estar tancats sí. en un espai com ara un estudi de ràdio, sinó al contrari,
0: sí.
1: no?
0: Sí.
1: Sentim igual? És a dir, la capacitat auditiva és la mateixa a cada orella o no?
0: Hauria de ser. En condicions ideals ha de ser, però sí, podem tenir pèrdues auditives unilaterals o bé bilaterals, però completament asimètriques. Que tinguis una pèrdua, jo què sé, m'invento de 60 decibels a l'orella dreta i de 35 a l'orella esquerra.
1: Mm-hmm. De manera que si hem de requerir un dispositiu com un audífon, hauríem de portar-ne dos?
0: Si tenim un problema bilateral i totes dues en caràcter moderat, greu, evidentment dues. Quan tens una orella que funciona prou bé i l'altra és la que té el problema, potser amb una en tenim prou. Però el que sí que és important és que l'audició ha de ser en estèreo, perquè la informació que t'arribi d'una orella i de l'altra s'ha d'acabar creuant el cervell, i aquest creuament és el que facilita i t'ajuda a entendre i discriminar els fonemes.
1: Doctora, no sé si en el Fem Salut sempre ens agrada parlar de prevenció, pensem que és la millor manera, no, de no arribar-hi. No sé si a nivell de l'oïda hi ha alguna mena de... No sé si podem fer alguna cosa en el nostre dia a dia.
0: Mira,
1: per prevenir la pèrdua d'audició.
0: Quan hem parlat abans de factors que poden predisposar doncs, a patir pèrdues auditives més precoces, hem parlat del soroll, però també hi ha medicaments, val? I també hi ha altres tòxics que poden afavorir la pèrdua auditiva. Tot el que són la família dels antiinflamatoris, tipus aspirina, naproxen, bueno, tots aquests fàrmacs que són antiinflamatoris, i no confondre amb el paracetamol, val? Quan es prenen de forma molt cronificada, poden afavorir les pèrdues auditives perquè són ototòxics. També hi ha molts medicaments que són d'ús hospitalari, la majoria, altres no, que poden afavorir pèrdues auditives. Però aquí sempre hem de posar en la balança benefici i risc. Quin benefici et dona el medicament i quin risc hem d'assumir, val? Perquè a vegades hi ha antibiòtics que són molt ototòxics però que són molt necessaris per la patologia que té la persona.
1: En la qual cosa entenem allò que els professionals sí. són coneixedors i informen també a l'usuari,
0: sí,
1: no?
0: Sí. També en processos oncològics hi ha fàrmacs neoplàsics que també són molt... Bueno, antineoplàsics que també són ototòxics, però bueno, aquí no hi ha dubte el que hem de fer, no? I també l'abús de tabac i l'abús d'alcohol també poden afavorir pèrdues auditives, són tòxics en el fons. Les malalties cardiovasculars, val?, també poden afavorir pèrdues auditives. Per què té sentit? Perquè les malalties cardiovasculars el que produeixen són malalties a nivell de petit vas, i el nervi auditiu està irrigat per vasos petits, llavors es van produint petits microictus. El mal control de la diabetis, de malalties metabòliques, també pel mateix mecanisme. I després, evidentment, l'exposició a soroll. Llavors, tota aquella gent que treballa en ambients sorollosos, sí que és recomanable que facin servir doncs, una protecció auditiva adequada. Jo no dic quina, però sí que sigui adequada, que estigui esmorteint el so, que la intensitat sonora que entra.
1: S'entén que les empreses sí. no, han de vetllar per aquests riscos sí. laborals i equipar, no?
0: Sí, i habitualment les empreses ja vetllen per això. El problema és la persona, que moltes vegades no se'l posa, perquè també ho puc entendre, a vegades aquestes persones necessiten mecànics, no? Jo necessito sentir el so del motor per saber si està bé o no està bé. Clar, ja sé dir. Sí, però no. Bueno, en la mida de les nostres possibilitats ens hem de protegir l'audició, i tota la gent jove que fa servir molt casco per sentir música, doncs no està prohibit, perquè controlin, que regulin el volum. Això és el més important.
1: I la higiene auditiva com s'ha de fer? O no
0: cal fer. res.
1: O diem allò, perquè, clar, vostè és coneixedora, no?, de que en el mercat hi ha molts estris, no?, els més coneguts són aquests bastonets, que tenim entès que no és el més recomanable.
0: No, no cal fer res, jo no em rento les... no em toco les meves orelles per dins, només per fora, quan em dutxo me l'aixugo i ja està. Val? També tinc sort que no faig taps de cera, però aquelles persones que facin taps de cera poden acudir al seu ambulatori, que ja la infermeria li traurà, i quan són orelles patològiques, doncs ja ens ocupem els especialistes.
1: I sense arribar al taps de cera, si tens allò com picó?
0: Amb el dit.
1: Amb el dit.
0: El dit té un tope i no entra més. I no és perillós.
1: Els nens entenc que, evidentment, no se'ls ha de tocar les orelles.
0: Igual que un adult. Lo mínim possible.
1: I ara, doncs, quan practiquem esports com ara els de natació...
0: Val, aquí el que és molt important és tenir l'orella ben seca, és eixugar-se molt bé l'orella per prevenir les otitis externes, que les otitis externes tenen una relació directa amb la humitat. Val? Llavors, per tenir l'orella seca, doncs, podem fer servir una tovallola. Llavors, si tenim la sensació que queda aigua, que queda humitat dins de l'orella, podem eixugar l'orella amb un secador de cabell, amb una temperatura que no sigui la més calenta, que sigui una intermitja, perquè els canvis de temperatura a nivell de l'orella poden provocar un petit mareig, val? Per aquest motiu, doncs, no fer servir temperatures molt altes. O bé, també, podem posar unes gotes d'alcohol. L'alcohol no crema l'orella, val? Es pot fer servir, inclús tenint una perforació timpànica. Però s'ha de saber que aquelles persones que tenen perforació timpànica poden tenir més cuissó a l'orella. No és obligatori, i la cuissó no és dolenta per l'orella, sinó que la persona ho passa malament i ja està.
1: En el tema de la prevenció de la pèrdua auditiva, no sé si hi hauria algun altre consell que, com a professional que és, ara que comentava el tema del mareig, evidentment... Bueno, no sé si és evidentment, vostè m'ho ratificarà o no, l'audició també pot provocar, no?, temes d'estabilitat.
0: Val, sí. A veure, enllaçant amb el que m'has dit una estoneta abans, això, què podem fer també per prevenir una pèrdua auditiva? Bueno, per prevenir és el que he comentat. Però el que sí que és molt important és que quan hi hagi una pèrdua auditiva que ja ens comença a donar problemes, és ideal corregir aquesta pèrdua auditiva amb l'ús, doncs, de dispositius externs, que el més habitual serà l'audiòfon. I això és molt important, perquè estem estimulant el nervi auditiu. O sigui, el fet de portar l'audiòfon no farà que nosaltres perdem audició més fàcilment. No. La pròpia pèrdua auditiva, si nosaltres no la corregim, empitjorarà. Per què? Perquè en el fons tot són neurones. Si deixem d'estimular les neurones auditives, val? Les neurones que estan mig funcionant deixaran de funcionar.
1: És a dir, això és una falsa creença.
0: Això és una falsa creença. I això que dic ara té també... O sigui, la falta d'estimulació auditiva té un impacte també sobre la memòria i el deteriorament cognitiu, sobre les funcions mentals superiors. Per tant, és molt important per tenir, doncs, un envelliment saludable, és que si tenim un problema d'audició, corregir aquest problema d'audició per prevenir un deteriorament cognitiu més precoç del que toca, que traduït a llenguatge de carrer, deteriorament cognitiu és més o menys sinònim de demència.
1: Clar, és que, de fet, abans crec que en un moment de la conversa dèiem, clar, si no sents bé, arriba un moment que et vas aïllant.
0: Ja, sí. No? L'aïllament social també és un factor que predisposa a tenir demència. La sordesa és un factor que predisposa a tenir demència. Es pensa que el 8% de les persones que tenen Alzheimer és exclusivament causat per un problema de sordesa. Per tant, hi ha un 8% de persones que podrien no haver tingut Alzheimer.
1: Això és, és una dada impactant.
0: Sí, el problema és, el problema que ens trobem nosaltres a les consultes és que hi ha molta gent que és molt reàcia a portar audiòfons. I jo penso que en el fons és una qüestió econòmica, és la meva sensació. Els audiòfons no estan finançats.
1: Sí, econòmics no són.
0: Sí. Hi ha alguna ajuda econòmica, però molt poques, especialment pels nens. Pels adults no sé si actualment hi ha ajudes econòmiques. Clar, tenen un preu elevat, Val? En això estic d'acord. I hi ha gent, doncs, que no té capacitat econòmica, però també hi ha gent que sí que té aquesta capacitat econòmica, però no el vol.
1: Per no tema vol. Estètic, no? O per reconèixer, jo m'estic fent gran.
0: Sí, jo penso que és una mica tot. El problema estètic actualment és una tonteria, perquè els audiòfons són tan minúsculs i van a la part posterior i superior de l'orella que pràcticament no es veuen. Pràcticament no es veuen, val? No són com els que hi havia abans. Mm-hmm. Val? Però de totes maneres, o sigui, costa pagar uns audiòfons que poden costar 5.000 euros tranquil·lament, costa molt pagar. Llavors, hi ha com una negació, les persones acaben negant que tenen un problema d'audició i t'acaben dient frases com para lo que hay que oír o bé, doctora, jo amb vostè no tinc cap problema, és que jo la sento molt bé, clar, clar, jo sempre els dic sí, sí, però tu m'estàs sentint cara a cara, jo t'estic parlant cara a cara, no hi ha ningú més que estigui xerrant, no hi ha soroll, per tant, la comunicació és directa. Val? Una altra recomanació, val? Molt important per les persones que tenen un dèficit auditiu i especialment per les famílies i amics, val? Que és, si nosaltres sabem que tenim una persona que té una discapacitat auditiva, tot i que porti un audiòfon, no sempre tot és meravellós. Val? S'ha d'intentar facilitar que l'ambient on estigui aquella persona a l'hora d'iniciar una conversa sigui un ambient acústicament agradable, o sigui, que no hi hagi soroll de fons, i que sigui un cara a cara. Val? La persona ho entendrà molt més fàcilment, perquè s'acompanya també una mica d'aquesta lectura de llavis, que tot i que no la sabem, val? No hem estudiat, una miqueta intuïtiva sí que és.
1: De vegades allò, no?, et trobes en el dia a dia, sí, que estàs parlant amb una persona que està en una habitació o en una altra, i dius, que no t'entenc, clar, com ho has
0: clar,
1: de fer, no?
0: Clar, i comença a dir, bueno, i aquí ve una mica la part despectiva que tenim cap a les persones a que tenen una discapacitat auditiva. O sigui, és molt important que la persona que té una discapacitat auditiva que se senti còmoda per sentir, perquè si no, s'acaba allant, tot i que porta uns audiòfons, si l'ambient no és l'adequat, s'acaba allant.
1: Li he preguntat, i només allò per acabar, si la sordesa pot provocar mareig o tema d'estabilitat.
0: Sí. Bueno,
1: tenim un minut, eh?
0: Sí, sí. La sordesa, bueno, es pot associar, perquè nervi auditiu, nervi de l'equilibri, tot està junt. I també s'ha vist de que tenir una bona audició t'ajuda a mantenir un millor equilibri a nivell tridimensional.
1: S'ha ajustat. Li agraïm perquè s'ha ajustat el temps. Victòria Montoro, com dèiem, moltíssimes gràcies. És la cap del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès i professora associada de la Universitat de Barcelona. Fins una altra ocasió. Adéu-siau.
0: Celebro haver estat aquí. Gràcies.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. Avets, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa. T'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques.
3: Vine a les teves botigues Vets de Sant Adrià del Besòs a l'Avinguda Catalunya o a Vets Badalona al carrer de la Independència.
4: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
4: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels a aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues un bonsonat, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-me escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'escapa i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona, en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Isle of Gulda. Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació amb els sentiments. Estava pensant que un record d'amor també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que es feia des de Barcelona als anys 70, sonàvem petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Romo. The Guitar.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps.
1: Sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos petit, portàtil i uns discos.

i de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool. El boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh? Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que hi ha après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals. Per si de cas, per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més, porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap. Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí. És dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker, d'Arm.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

Y si tú no existissis, es preguntava jo de gent. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982.

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podíem veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa. Sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La que ara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale, una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps, una de les primeres en català del Nano, una de les que més li agradaven a Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant-te amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars.

Eren els Herman Hermits, de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El temps més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? Ah.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club,

Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant, una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem d'Emili Foguet i de Jaume Roca del Pec. Redirem dues sardanes estrena, una petició, i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana del compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Sardana datada de 1941, titulada La noia gran, interpretada per la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Hem acabat d'escoltar la sardana de Ramon Serrat, compositor destacat d'agost, titulada La noia gran, interpretada per la Cobla Sant Jordi. Anem per l'espai de les biografies. Comencem parlant d'Emili Foguet Pere en el 105 aniversari del naixement. Emili Foguet naixia a la Guàrdia dels Prats del municipi de Montblanc el 28 de maig de 1921. De molt jove ja va participar en activitats culturals a Montblanc. L'any 1933, quan només tenia 11 anys, la premsa el cita en una ballada literària musical de Sant Jordi, on va recitar poesia patriòtica. La música acabaria sent la seva principal activitat artística. Va tocar el trombó i el fiscorn i va formar part de les orquestres locals Amorós i Ritme i Melodia. També va estar vinculat al món de la dansa tradicional, formant part de l'esbar dansaire Esplai de Joventut, creat el 1955 com a secció folklòrica del Casal Montblanquí. En determinades ocasions, Foguet va assumir també la direcció musical de l'esbar, que interpretava danses i ballets tradicionals catalans. En els moments que li deixava lliure les seves activitats musicals, va escriure 8 sardanes: L'amic Manau, Els temps de l'avi, Dansa i cançó nostra, El mestre de Figueres, Montserratona, Alcarràs, Solivella per molts anys i Els amics de Montblanc, aquesta última dedicada als montblanquins de Barcelona i enregistrada l'any 1998 per la Salvatana en el disc Montblanc i la Sardana. La seva obra té una vessant familiar. L'any 1981 va dedicar Dansa i cançó nostra a la seva esposa Mercè i Montserratona a la seva filla. També va escriure Solivella per molts anys, amb lletra de Ramon Maria Sans, dedicada al grup cultural de la dona de Solivella i, per extensió, a tota la població. Les seves sardanes van continuar presents en els aplecs de Montblanc. Els temps de l'avi i l'amic Manau hi van ser interpretades, aquesta última encara, a la 21a edició. Foguet també tenia altres inquietuds. Vinculat als Amics de Montblanc, va arribar a oferir una conferència sobre la vida i producció de les abelles, que va provocar un animat col·loqui amb els assistents. Emili Foguet Pere moria a Montblanc el 26 de juliol de 1996, als 75 anys. Va deixar una obra sardanista no gaire extensa, però profundament vinculada a Montblanc, a la seva gent i també a la seva família. Doncs escoltem una de les sardanes familiars d'Emili Foguet, Montserratona, amb la dedicatòria amorosament dedicada a la meva filla Montse. Ens l'ofereix la Cobla Jovenívola de Sabadell des de 2019. Montserratona, d'Emili Foguet.

La Cobla Juvenívola de Sabadell ens oferia la sardana d'Emili Foguet titulada Montserratona. Parlem ara de Jaume Roca del Pec, del que dimecres es compliran 115 anys del naixement. Jaume Roca del Pec naixia a Salt el 26 d'agost de 1910. El seu pare, músic aficionat, el va iniciar de ben petit en el solfeig i més endavant va estudiar a Miquel Oliva i Francesc Civil. Paral·lelament, tocava el violí i la bateria a l'orquestrina del seu pare, oriental jazz i moderna de Salt. La seva primera sardana, la vella Rondinaire, la va compondre el 1925 quan tenia només 15 anys. L'any següent, amb 16 anys, va oferir el seu primer concert de piano a Girona. Entre 1927 i 1933 va estudiar a l'Escola Cantorum de París, becat per la Diputació de Girona. Va obtenir el diploma superior de fi d'estudis amb la màxima qualificació i va oferir diversos concerts a París i a Girona. El 1934 es va establir a Barcelona, on va obrir una acadèmia de piano. També va fundar a Salt la Cobla Iris. La seva activitat com a pianista, però, es va anar interrompent i la seva darrera actuació documentada va ser aquell mateix any al Palau de la Música Catalana. Com a compositor va deixar prop d'una vintena de sardanes, entre elles la Vella Rondinaire, la Torrassa, Gavina, Pinzellada, Estel, Sílvia, Olga, Salt i Alba, la més coneguda. Després de la Guerra Civil va anar decantant-se cap a la pintura, activitat que acabaria ocupant bona part de la seva vida. El 1940 va fer la seva primera exposició a Girona i posteriorment va exposar a diferents ciutats catalanes, espanyoles i també a París i a Buenos Aires. Les seves aquarel·les, especialment els paisatges urbans, van arribar fins i tot a reproduir-se en postals d'editorials europees. La música, però, no va desaparèixer. L'any 1948 a Barcelona se li va dedicar un acte popular amb l'audició de totes les sardanes que havia compost. Jaume Roca del Pec moria a Girona el 15 de novembre de 1968, als 58 anys d'edat. Va deixar una trajectòria artística poc habitual. Pianista de gran formació, compositor de sardanes des de l'adolescència i pintor de considerable projecció, una triple vocació artística que va marcar tota la seva vida. Escoltem una sardana que va ser recuperada aquest any en el transcurs de l'aplec de Sant Feliu de Guíxols. Guixolenca, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens oferia la sardana de Jaume Roca del Pec titulada Guixolenca. Anem per les estrenes, les dues en gravació de la dansa catalana. La primera presentada diumenge passat en el transcurs del 38è aplec de Sant Hilari Sacalm. Es tracta de la primera sardana del jove Arnau Güell Brugués, titulada El cor dels campaments, que ens interpreta la cobla Ciutat de Girona.

Escoltàvem l'estrena d'Arnau Güell, titulada El cor dels campaments, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Mateixa formació que ens oferirà la segona des del 50è concert d'estiu de l'Escala, celebrat per Santa Maria. De Jordi a Jordi, de Josep Cassú. El títol fa referència a Jordi Gallegos, al qual va dedicada, i a Carme Jordi, poetessa i esposa del compositor encarregada dels títols. De Jordi a Jordi, de Josep Cassú, amb la Cobla Ciutat de Girona.

Escoltàvem la sardana Mansa al volant de Josep Borràs, interpretada per la Cobla Sant Jordi, sardana que la Montse i en Martí Lloberes dedicaven al fidel oient Toni Brugat, que dijous se'n va fer 104. Repetim, moltes felicitats. I ara continuem. Anem per la informació per diumenge, la més extensa de la setmana, per això la partirem per la meitat. Les per diumenge, 11:45 del matí, a Talarn, de Festa Major amb la Bellpuig Cobla, a Taradell, de Festa Major amb els Lluïssos Cobla, a les 12 del migdia, a Prades, Festa Major amb la Reu Jove, a Bellmunt d'Urgell, Festa Major amb la Vents de Riella, a 12:45 del migdia, a Torrella de Fluvià, de Festa Major amb la Principal de Banyoles, a Vilatenim, de Festa Major amb els Rossinyolets, a Gerri, de Festa Major amb la 11 de setembre, a Santa Coloma d'Andorra, de Festa Major amb la Ciutat de Manresa, a l'una del migdia, al Poal, de Festa Major amb la Cobla Tàrrega, a la Granadella, 33è Festival de la Granadella amb la Juvenil de Gramunt. A les 5 de la tarda, Saus, Camallera i Llampaies, de Festa d'Estiu amb la Baix Empordà. Per les 6 de la tarda, Monells, Festa Major amb la Principal de Banyoles. A Barcelona, al carrer d'Alcolea de Baix, Festa Major del barri de Sants amb la Nova Vallès. A Igualada, Festa Major amb la Cobla Meravella. A Caralps, amb la Cobla Ciutat de Manresa. A Sant Joan de les Abadeses, amb la Cobla Bisbal Jove. I per 6:45 de la tarda, a Sant Antoni de Vilamajor, de Festa Major amb la Cobla Rosaleda, a Lleida, a la plaça dels Jardins de les Magnòlies, Festa Major del barri de Balàfia, amb la Cobla 11 de setembre. L'esperarem aquí per escoltar una de les sardanes que interpretarà la Reu Jove a la Festa Major de Prades. La Pallaresa, de Conrad Saló, interpretada per la Cobla Sant Jordi.

La Pallaresa de Conrad Saló ens l'oferia a la Cobla Sant Jordi. Continuem amb la resta de la informació de diumenge. Ens havíem quedat a les 7 de la tarda. Pues a les 7 de la tarda hi haurà sardanes a Campllong de Festa Major amb la Cobla Salvatana, a Castellterçol de Festa Major amb la Cobla Juvenívola de Sabadell, a la Roca del Vallès de Festa Major de Sant Agnès de Malanyanes amb la Cobla Mediterrània, a Cadaqués, concurs de sardanes de Santa Rosa amb la Vila de la Jonquera, al Vendrell amb la Cobla Contemporània, a Mollà, amb els Lluïsos Cobla, a Santa Maria de Palautordera, a la plaça de la Sardana, 30è cicle de música catalana amb la Cobla Ciutat de Girona. Per 7:45 del vespre, també Déu-n'hi-do, a Sant Pol de Mar, amb la Principal de Llobregat, a Malgrat de Mar, amb la Ciutat de Granollers, a la Seu d'Urgell, amb la Cobla Vents de Riella, a Cervera, amb la Cobla Maricel, a Blanes, amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Pineda de Mar, amb la Cobla Ciutat de Cornellà, a Castelldefels, amb la Cobla Baix Llobregat i a Calella, amb la Cobla Marinada. I per 8:00. A 8:00 del vespre, a la Granadella, 33è Festival de la Granadella, Jota per Cobla, en Quico, el Cèlio i el Mut de Ferreries i la Cobla Rau Jove, a Bellpuig, amb la Bellpuig Cobla, a Palamós, al Passeig del Mar, amb la Cobla Baix Empordà, a Gramunt, amb la Cobla Juvenil de Gramunt, i a 9:00 del vespre, a Manlleu, Festa Major del Barri de Gràcia, amb la Cobla Sabadell, i a 10:00 de la nit, a Sant Antoni de Calonge, amb la Cobla Ciutat de Girona. Doncs ara pararem a la Festa Major de Sant Agnès de Malanyanes de la Roca del Vallès i del programa que interpretarà la Mediterrània escollim per escoltar la sardana de Jordi Molina titulada A Montserrat Caupena, enregistrada per la dansa catalana per Santa Maria o el concert de Festa Major de la Bisbal d'Empordà que interpretava la Principal del Llobregat amb acompanyament de les timbales de Jaume Ialó. A Montserrat Caupena, de Jordi Molina.

Després d'escoltar Montserrat Caupena de Jordi Molina amb la principal del Llobregat i Jaume Hielo a les timbales, anem per les ballades de dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns, a les 12 del migdia, a Massa el Coreig, de Festa Major amb la Vés de Riella. A 1:15 del migdia, al Marroig, Festa Major amb la Reu Jove. A la 1, a Roda de Barà, concert de sardanes i música per a copla de la Festa Major amb la principal del Llobregat. A l'Arbós, Festa Major amb la Contemporània. A 6:15 de la tarda, a Barcelona, al Parc de l'Espanya Industrial, Festa Major del barri de Sants amb la copla Ciutat de Terrassa. A Roda de Barà, de Festa Major amb la principal del Llobregat. A Navàs, 47è aplec de la sardana amb les coples principal del Bisbal, Ciutat de Girona i Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A les 7 de la tarda, Vilassar de Dalt, Festa Major amb la Mediterrània. A les 8 del vespre, a Igualada, Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. I a 9:15 del vespre, Granollers, Festa Major amb la Principal Blava. I a les 10 de la nit, a Santa Coloma de Farners, amb la Flama de Farners. Per dimarts, a 1:15 del migdia, sardanes a Orís, amb la copla Canigó. A 6:15 de la tarda, Torroella de Montgrí, doble ballada de Festa Major amb els mongrins i el Foment del Montgrí. I a les 7 de la tarda, Torrelles de Foix, de Festa Major amb la copla Catània, a Llafranc amb la Flama de Farners, i a Tordera, Cloenda del 49è, curset de sardanes amb la principal de Gassà. I per dimecres, a 1:15 del migdia, a Barcelona, al carrer Vallespí de Baix, concert vermut de Festa Major del barri de Sants amb la principal de Llobregat. A 6:15 de la tarda, a Barcelona, al carrer de Finlàndia, Festa Major del barri de Sants amb la Juvenívola de Sabadell, a Torrella de Montgrí, Festa Major amb la principal de la Bisbal. A 6:45 de la tarda, a Taradell, de Festa Major amb la copla Genissenca. A les 7 de la tarda, a Manresa, a la Plana de l'Om, Festa Major amb la copla Sabadell, a la Selva del Camp, Cloenda de les Sardanes a la Fresca amb la copla principal de Tarragona, a Tordera, de Festa Major amb la Bisbal Jove. I a 9:45 de la nit, a Palamós, al Passeig del Mar amb la copla Contemporània, a l'Escala, a la Riba, doble ballada de Cloenda del cicle d'estiu amb la copla principal de Gassà i Flama de Farners. I a les 10 de la nit, a Riba-roja d'Ebre, de Festa Major amb la copla Mirampunt, i a Castelló d'Empúries amb la copla Rossinyolets. I no ens deixéssim Tossa de Mar, que hi actuarà la copla Ciutat de Girona. Doncs dilluns se celebrarà el 47è aplec de Navàs, i nosaltres escoltarem una de les sardanes locals programades de conjunt, Navàs Dansa, de Josep Conangle.

Abbas Dansa de Josep Conangle ens l'oferia la principal de la Bisbal. I es queda la informació per dijous i divendres. Vinga, doncs, per dijous a 6:45 de la tarda, Sant Antoni de Vilamajor, de Festa Major amb la Nova Vallès. A les 7 de la tarda, Arenys de Mar amb la principal de Banyoles. A 9:45 del vespre, a Riudarenes amb la Copla Montgrins. I a les 10 de la nit, a Calonge amb la Copla Bisbal Jove, a Llançà al Passeig Marítim amb la principal d'Olot i a Vilassar de Mar, Cloenda de les Serranes a la Fresca amb la Copla Marinada. I es queda per divendres. A 6:45 de la tarda, Granollers, de Festa Major amb la Copla Ciutat de Granollers. A Palau Solità i Plegamans, Festa Major amb la Copla Lluïssos. A les 7 de la tarda, a Móra d'Ebre, Festa Major amb la Principal de Tarragona. A Sant Hilari Sacalm, de Festa Major amb la Flama de Farners. A Pineda de Mar, de Festa Major amb la Juvenívola de Sabadell. A les 9 del vespre, a Aitona, 21enes, Sardanes a la Fresca, al Segrià, amb la Copla 11 de setembre. A Olot, amb la Principal d'Olot. A les 10 de la nit, a Alp, amb la Copla Ciutat de Manresa. A Sils, Sardanes a la Fresca, amb la Principal de Banyoles. I a 10:45 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar, 15è Memorial Martí Masvidal, amb la Copla Juvenívola de Sabadell. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com, dansacatalanapeticions@gmail.com, no se n'estiguin. Acabarem a la ballada de divendres de Sant Feliu de Guíxols amb la Juvenívola de Sabadell, el 15è Memorial Martí Masvidal i amb una de les sardanes programades. Sortint del calaix de Felip Morales. Sigueu molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

0: Són les 11.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
3: Generació Chic amb Toni Ramoneda.
4: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Escolteu que estem ja fa caloreta, eh? A punt d'encetar l'estiu, encara em falta un parell de setmanes, no? Ara no sé, a veure, sí, res, potser va. Bé, és igual, que ja tenim la calor aquí, que ja som, ja fa dies que hem tret a passejar la màniga curta, només faltaria, que ja fa dies que ompliu les platges, que ja fa dia que fa aquesta oloreta d'estiu, encara que, doncs, no hi siguem allò com Déu mana, no? Però sí que ja estem, doncs, això, buscant aquesta oloreta de... Aquesta oloreta de Sant Joan, que ens dona el tret de sortir de l'estiu. Encara queda. Però, noi, tenim tantes ganes que ja en parlem com si ho tinguéssim aquí a tocar. Avui el que tocarem, doncs, seran cançons, que és el que ens agrada tocar a nosaltres. És el que a nosaltres ens fa tornar cada setmana a oferir-te una nova entrega d'aquest Generació Chic, aquesta història que fem per recordar els grans èxits dels 80 i els 90, aquells èxits que tu, doncs mira, també has crescut amb nosaltres i, per tant, també som part de la teva vida. La banda sonora de la teva vida. Que bonica que queda aquesta frase. Però és que a més és veritat, és la banda sonora, és el que són les cançons que han anat posant, doncs, això, música a les nostres vivències. Per tant, es mereixen que les tractem amb aquest respecte, com no, que busquem aquí a la Generació Chic.

Perquè nosaltres, doncs, aquí, el Generació, ja saps que estem, doncs, busquem aquelles cançons que ens fan viure, que ens fan recordar que som vius, que ens fan recordar d'on venim. Entre elles, mirem d'encabir-hi sempre, doncs, algunes de les que vosaltres ens demaneu. Aquelles cançons que per vosaltres també són importants, perquè si ho són per vosaltres, ho són per nosaltres, per la colla del Generació. Ho feu a través d'Instagram. M'agrada recordar-t'ho al principi del programa, perquè així també, durant el programa, ens podeu anar escrivint i dient cosetes del que us sembla, del que anem posant avui. Mira, avui comencem amb una dels Roxette. Una cançó que va ser banda sonora de pel·lícules com, per exemple, Pretty Woman, eh? Sí, a Pretty Woman hi sortia aquest It Must Have Been Love. Una cançó de 1987 d'aquest duet que ens estimem tantíssim aquí, el Generació, els Roxette, Some It Must Have Been Love.

Et deia una cançó de pel·lícula perquè va sortir a Pretty Woman, però una cançó genial per si sola, la cançó escrita per, com sempre, Pierce Diesel. Amb la Mary Fredrickson a la veu, els Roxette, doncs, començant el Generació Chic d'avui amb aquest toc de balada, power ballad en diuen d'això, d'aquestes

els suecs de Roxette donant el tret d'inici en el Generació d'avui. Un Generació que ja t'aviso, ve carregadet de coses guapes i xules. Aquestes noies són les Winslow Phillips. Això es diu Hold On, aquí, al Generació.

doncs, sens dubte, el gran èxit d'aquesta banda californiana de les Wilson Phillips. Una girl band, podríem dir-ho, perquè és una banda que està formada únicament, exclusivament per noies. I, a més, quines noies, eh? Ara t'explico, perquè aquí hi ha història. Saps que m'agrada sempre, eh? Aquí aquest grup està format per, mira, t'ho diré, per tres noies. Dues d'elles són germanes, la Carney i la Wendy Wilson. Wilson, de Wilson Phillips. La Phillips és la Cynthia. La Cina Phillips. Doncs la Cina Phillips és filla del John i Michelle Phillips, dels Mamas and the Papas. Però les altres dues germanes, la Carney i la Wendy Wilson, en aquest cas són filles del Brian Wilson, de The Beach Boys. Així que aquí ja tenim clar que ja corria per les seves venes, doncs, sang musical, eh? Entre els Mamas and the Papas també els Beach Boys. Senyor, una banda ara, aquesta anglesa, una de les més importants segurament del rock simfònic, en diuen d'això. Parlem, evidentment, de Supertramp, la banda de Roger Hodgson. Aquí hi ha la banda més alta, eh? Aquesta cançó de Supertramp és de l'any 82. It's raining again, està plovent un altre cop, senyor.

Començàvem el programa parlant de bon temps, perquè estem de bon temps, perquè sí, perquè per l'època que és i perquè estem ja encarant l'estiu i tenim ganes d'estiu. Encara estem a la primavera, i a la primavera comença a ploure o li fot bastant això de ploure, però tot i que la pluja la comencem o la normalment moltes vegades l'associem a coses així com tristes, no? La pluja com a tristo, hi ha cançons com aquesta de Supertramp que ens donen vidilla, ens donen com festa guapa, això d'aquest It's Raining Again. Des d'un àlbum que es deia Famous Last Words d'aquesta formació de Supertramp a la banda de Roger Hudson. I mira, quan diem que alguna cosa ens dona vidilla, no sé. Eh, que tu també, quan et dic que això dona vidilla, mou aquella cosa per dins, no? I dius, ostres, sí, noto, estic notant aquella vidilla que em fa dir que, noi, que tot va bé com quan si et quedes amb mi. I si et quedes amb mi ho pots fer amb el Sopa de Cabra des del Ben Endins, en directe des del 91.

Doncs va, queda't amb mi, no? Nosaltres també ens quedarem amb tu. Això de... També és una frase molt de, molt d'abans, eh? Això de quedar-se amb algú. Ai, t'estàs quedant amb mi. Deien. Aquí a qui es va quedar és el... Els Queen es van quedar amb el David Bowie, o el David Bowie amb els Queen, una coproducció del David Bowie amb Queen, aquest Under Pressure. He fet una cançó que es va escriure per la Hot Space de 1981. El que és una superobra mestra de dues bèsties, David Bowie i Queen. Tots junts, Under Pressure.

0: No, en sota pressió. Diuen que es treballa molt millor, eh? Quan treballes sota pressió, diuen això. Treballes o fas alguna cosa amb aquesta pressió, doncs acaba traient o fent que surti el millor de tu. No ho sé. Nosaltres el que sí que veiem és que no sé si és el millor de tots dos, però segurament podríem dir que aquí David Bowie, que és qui va escriure aquesta cançó, ho va fer pensant en Queen. De fet, la va escriure perquè la cantés Queen al final. És una cançó que havia de ser un senzill, però que va acabar, doncs això, sent un dels, una de les cançons d'aquest Hot Space dels Queen. Una cançó escrita, això sí, per David Bowie, cantada per tots dos, una de les cançons que s'ha recordat més en els directes de Queen, eh? Però que no volem dir que aquí no hi hagi la mà del gran David Bowie al darrere. I això aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Anem amb uns d'aquí, ara, de Madrid, directament. La Unión. I aquesta història basada en un conte de Boris Vian, el seu èxit més internacional, aquest Hombre Lobo en París, de 1984. Anem amb La Unión i aquesta que segur que la cantaràs perquè la coneixes des del primer minut.

0: Aquest diuen que va ser l'èxit més important de la Unió, de la banda... de la banda madrilenya La Unión, l'èxit internacional més potent. De fet, van vendre més de 200.000 còpies. Més de 200.000 còpies del senzill. Abans es venien singles. A part de l'àlbum, aquest àlbum és el Mil Siluetes de 1984, però a part d'això, es venien els singles, es venien els discs, els petits, els singles, sí, els senzills.
1: L'Homme Hombre en París.
0: L'Homme Hombre en París. Amb la producció del Nacho Cano, també, al darrere, eh? Aquí, La Unión tirant de gent guapa, guapa, guapa. Rafa Sánchez al davant, com sempre, de La Unión. Atenció, perquè això que ve ara és per posar-se drets.
2: Tamasso!
0: Tamasso important que ens arriba ara de la mà del grandíssim rei del pop, el senyor Michael Jackson, aquest, The Way You Make Me Feel. Amb aquells crits tan característics... Una de les cançons, jo diria... Va, és que clar, ja tenim els crits aquí, noi. Això de posar-se a triar entre les millors cançons d'un fiera com és el Michael Jackson és molt difícil, però The Way You Make Me Feel de 1987 estaria segur dins de les millors de totes.

Way You Make Me Feel, la manera que em fa sentir, abans et deia allò, de com em fem sentir quan parlem de coses que ens donen, vidilla, doncs aquestes cançons, per exemple, del gran Michael Jackson, són coses que ens donen vidilla. Vinga, nena! The Way You Make Me Feel. You Really Turn Me On. Doncs senyors, com us dic sempre, tots d'en peu, quan suena una cançó del rei del pop,

Anem ara amb una banda, doncs, que això, que ens dona aquesta... aquesta cosa així del... el poder, ens dona poder. I ho diuen així de clar. Vinga, fot-li fort.

tirant de poder total, eh? Aquesta banda sona alemanys. Això és una representació clara, claríssima, d'allò que se'n va dir a l'Eurodance. L'Eurodance, sens dubte. Aquí, de la mà d'aquesta formació, es diuen Snap i diuen que tenen el poder. I've got the power. Aquesta és de 1990, des d'un àlbum que es deia World Power. Són els mateixos del Oops Up. Recordes aquell altre? Però aquesta és, home, doncs jo diria que també el gran èxit dels Snap, d'aquests senyors. Representant, sens dubte, d'aquí, d'això, del que et dic. Aquest power i aquest Eurodance. Una mica d'Eurodance que venia després, sempre t'ho explico, em faig pesat amb això, eh? Després del que es va anomenar Italo Dance o Spaghetti Dance, o aquella música de ball de les pistes de les discoteques que sortia sobretot des d'Itàlia. A Itàlia hi havia un senyor que es deia Fancy i ens va conquistar a tots amb aquest bolero, Play Me the Bolero. Això venia d'un àlbum que es deia Contact, de 1985, i tot i que ha tret algunes altres cançons, hem compartit i hem escoltat aquí el Generació Chic. Aquesta de Bolero és una de les que ens demaneu moltes vegades aquí. Doncs ja ho saps, el perfil que tenim a Instagram, Play Me the Bolero, Femzy.

Et deia abans que això era una mostra d'aquell Italo Dance, tot i que aquest cantant en concret, Fancy, és, ell arriba des de Múnich, és alemany, per tant, tot i ser alemany, diríem que és una... Això sí, el tipus de cançó és més Italo Dance que no aquell Eurodance que sortia després des d'Alemanya. És una mica complicat d'entendre a vegades això.

aquelles cançons que ens feien vibrar. Mira, això és del Contact de 1985. Què feies tu el 85, va? Te'n recordes? M'ho expliques o no? No ho sé, si m'ho podries explicar. O si per explicar-m'ho hauries d'explicar-me un conte, de vés a saber on. A nosaltres els contes que ens agraden són, per exemple, el que ens portaven gent com els Celtes Cortos. Sí, senyor. I amb els Celtes Cortos mirarem d'arribar cap al final d'aquest generació xic d'avui. Celtes Cortos, cuéntame un cuento de 1991.

0: Aquí explicant contes una mica és el que fem, és el que al final és una mica el que és la música, no? Això d'explicar contes. El que passa que aquesta música o aquestes contes que ens expliquen les cançons, el que tenim és, diguem-ne, que versionats amb aquesta musiqueta per sota, que sempre entra molt bé. Qui no ha mirat d'explicar un conte a la seva vida? I no dic només per fer dormir els nens, eh? Quan et diuen, no m'expliquis, cuento chinos. D'aquests també n'hem explicat, segur que tu també n'has explicat més d'un i de dos. El Fifo i la Colla, aquesta gent venen des de Valladolid, és una banda que porta 1000 anys. Mira, en actiu des de 1980-86. Aquest Cuéntame un cuento, a part de ser aquesta cançó que estem escoltant, és també el títol de l'àlbum. L'àlbum és homònim d'aquesta cançó, la que titulava aquest àlbum de 1991 dels Celtas Cortos. Aquesta, juntament amb el 20 d'abril, potser podríem dir, no?, que també és d'aquest àlbum, també surt d'aquest àlbum d'aquest Cuéntame un cuento, doncs són les cançons més importants d'aquesta banda de Valladolid, amb el Fifo al davant, Jesús Cifuentes. Fifo pels amics i pels que, bé, se't digui que no siguin amics, segur que són coneguts o saludats, com deia aquell. Amb els Celtas Cortos estem arribant, ja, de fet, al final del Generació Chic d'avui. Aquest Generació Chic que us deia, doncs, que ja té aquest gust d'estiu. Ara ja sí que no ho para ningú, ara sí que anem de baixada cap a aquestes cançons més fresques. Ara haurem de posar, no sé, coses d'aquestes, no sé, més frescotes, no?, més d'estiu, perquè tenim la calor a sobre, perquè ens encanta. Així que si teniu idees de cançons que voleu que compartim, cançons d'aquestes que us donen la vidilla aquesta de l'estiu, doncs escolta'm, cap problema, ens ho dieu a través d'Instagram, és la via de comunicació que tenim obert amb vosaltres, el perfil d'Instagram @generaciochic, i aquí, doncs, als comentaris, o si voleu, doncs, per missatge privat, ens podeu demanar o compartir amb nosaltres el que vulgueu. Amb tot això que ens dieu vosaltres, i alguna que posarem nosaltres també de la nostra pròpia collita, segur que muntarem més programes, com per exemple el de la setmana que ve, que ja comencem a tenir a punt, eh? I per què ens aneu demanant coses? Va, de moment acabem aquest d'avui i ho fem amb els Celtas Cortos. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Moltes gràcies! Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matina de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
2: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
0: Repassem la resta de titulars de la jornada. Adrià Tella, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: L'hotel Maramar de Coma-ruga al Vendrell ja ha estat desconfinat precisament després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
2: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
0: D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà la fiscalia als missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
2: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden estendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
0: I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys al Picat al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
2: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
0: I en els esports, el Barça comença avui, aquesta nit, la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al Camp de l'Elx.
2: Hansi Flick ha deixat fort de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades al Barça. Els blaugranes es volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial d'aquesta temporada.
0: Per la seva banda, i també en futbol, ahir l'Espanyol va sumar la primera derrota de la temporada a l'RC d'Estèrio, on va caure derrotat per 1-2 davant del Real Madrid per culpa d'un gol dels blancs a l'últim minut de partit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa, i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
1: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Quenet Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
2: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
3: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè si no anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè si ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada, i llavors doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com aquest, és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que és la magnitud.
0: Ens quedem al Vendrell, com estem explicant, un dels municipis que avui va recuperant la normalitat. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
1: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
4: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i ha estat traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
5: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
4: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa en una discoteca de Comarruga ha generat crítiques al llarg del cap de setmana. L'aiguat va obligar a evacuar el local i traslladar els joves a una escola habilitada com a refugi durant la matinada. L'organització ha demanat disculpes a través de les xarxes pels inconvenients ocasionats, mentre hi ha qui qüestiona que l'esdeveniment no s'hagués suspès davant d'una previsió meteorològica que va posar en risc els assistents.
0: Menys afectacions hi va haver a Torredembarra, al Tarragonès, on avui també es va recuperant de mica en mica la normalitat després d'aquests forts aiguats.
1: Avui, però, es mantenen tancats alguns passos soterrats perquè encara s'estan fent tasques de neteja. Des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
6: Malgrat la intensitat de l'aiguat, amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Vale Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
7: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
6: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la festa major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
0: Arran d'aquest episodi de pluges torrencials dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions, com diem, d'aquests xàfecs locals a la meitat sud, emeses pel Meteocat. Però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni tampoc durant l'emergència, per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos massius al mòbil, als mòbils, com diem, als municipis més afectats, i quins criteris determinen que s'envia un SLR i quan es descarta fer-ho?
1: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de què disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que l'SLR es determini de forma automàtica en nivells de risc 5 o 6 sobre 6, i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espai segur sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
0: I d'altra banda, recordem també que Protecció Civil continua mantenint en alerta el Pla Inuncat, en aquest cas per la previsió de pluges intenses per demà, especialment a l'oest i al nord del país.
1: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia de demà i fins a la mitjanit es podran superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana per això extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
0: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europa, que va tenir lloc ahir dissabte a la tarda a la plaça Sant Jaume.
1: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinents a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
8: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
0: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquests fets a la Generalitat. Parlem d'aquesta concentració ultra de Save Eurovac, que va aplegar poc més de 50 persones.
1: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu, d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració van ser plenament discriminatoris, ja que promocionaven i defensaven una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidental, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.
0: Parlem ja de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys ja al Picat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha pogut confirmar la CN.
1: Els fets han passat la nit de dissabte a diumenge al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc d'aquesta festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:15 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocament, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
0: I no ens movem de Lleida perquè el jutge ha decretat llibertat amb càrrecs pel jove de 19 anys relacionat amb els aldarulls del parc Sobrevies de la capital de la Paeria, segons fonts policials han pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies.
1: Els Mossos apunten que seria una de les persones que lideraria la resta de joves implicats en els fets. El jove ha passat a disposició judicial aquest dissabte després de la seva detenció el dia 20 d'agost. Concretament, els investigadors vinculen el jove amb l'atac a un establiment del carrer Girona, disparant amb una arma d'aire comprimit i ferint dues persones. A més, també hauria fet proclames a les xarxes socials que incitaven a la violència contra el col·lectiu pakistanès i la policia.
0: Parlem ara de medi ambient, perquè la platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
1: La prova, organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós, ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
9: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la cala Foradada i la cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
10: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el número d'embarcacions, de motos, d'usuaris, que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, paddles, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa. Només que surtin la meitat, són 9.000. No hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
9: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
0: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de fauna, perquè la temporada de caça de mitja veda comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre agost i setembre.
1: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Des de 21 Ràdio, Joan Bericat.
11: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
12: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, cotoprivat i societats de caçadors.
11: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
12: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
11: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
0: I en clau local anem fins a Tarragona, que aprova molt bona nota l'estat de les piscines de la ciutat. La Unitat Tècnica de Salut Pública de l'Ajuntament du a terme la campanya de control sanitari a les piscines municipals, a les dels clubs i centres esportius i educatius i a les d'establiments turístics i recreatius. Ens ho explica des de Tarragona Ràdio Laia Tian Núñez.
13: En total es revisa l'estat d'unes 65 piscines de 35 instal·lacions de la ciutat. Allà s'agafen mostres, es comproven les condicions higièniques i sanitàries d'acord amb la normativa vigent, es fa una anàlisi de la qualitat de l'aigua i es revisa l'estat i les condicions de l'espai de bany i de la zona d'equipaments i de serveis. La tècnica de la Unitat de Salut Pública de l'Ajuntament de Tarragona, Jerry García, assegura que Tarragona aprova molt bona nota pel que fa a l'estat de les seves piscines.
14: La veritat, estem inspeccionant les fem cada any. Són centres molt grans, sobretot els càmpings, els hotels, que cuiden molt bé les seves instal·lacions.
13: La unitat realitza l'anàlisi abans que comenci la temporada i després torna a reexaminar en cas on es detecta alguna deficiència.
14: Hi ha alguna deficiència? Sí que tornem. Aquest any tornarem a 5 per alguna cosa en concret. Alguna vegada quan fem l'analítica doncs diem això s'ha de regular i ho regulen in situ en el moment. La veritat és que hi ha molt bona disposició. Són inspeccions llargues, complicades, perquè mirem instal·lacions, baixem a baix, on tenen els cubells de, dels productes químics i tot això, però bueno, en general surt molt bé.
13: Enguany s'ha dut a terme també una campanya de control a la restauració centrada en els punts de venda d'aliments i food trucks.
0: I en l'àmbit més turístic, més de 180.000 persones han visitat el Parc Natural del Delta de l'Ebre fins al 31 de juliol, mentre que el dispositiu d'informadors ambientals ha atès més de 52.000 visitants.
1: L'objectiu és conscienciar sobre la necessitat de respectar els espais protegits i especialment les zones de nidificació. Des de 21 Ràdio, Albert Pasqual.
15: El dispositiu d'informadors ambientals, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, ha atès més de 52.000 persones fins a data de 31 de juliol, quan es calcula que l'espai va rebre més de 180.000 visitants. En el cas del Delta de l'Ebre, la tasca dels informadors se centra especialment en explicar quines són les zones de nidificació protegides perquè es puga visitar l'espai natural amb respecte. Guiomar Monet és informadora a l'illa de Buda.
16: Ens encarreguem de que quan l'usuari fa alguna cosa que no està bé, li expliquem el per què o informem i llavors ja garantim que es disfrutin d'aquests espais sense perjudicar-los. A part, també donem algunes informacions turístiques si les necessiten.
15: Bonet explica que el dia de l'eclipsi l'elevada capacitat de càrrega va obligar a tancar alguns punts de l'espai natural, com el trabucador. En aquest sentit, la informadora ambiental recorda la importància de col·laborar tots plegats per conservar el parc natural del Delta de l'Ebre.
16: Els esforços que es fiquen en conservació d'un parc natural sense la col·laboració ciutadana no tindrien cap sentit perquè nosaltres estem intentant protegir un territori que s'ha degradat i si no parem aquesta degradació pues, no serviria de res els esforços que fiquem. Al final, el nostre objectiu és que les pròximes generacions continuïn disfrutant dels espais com la nostra generació, les nostres pares o els nostres avis. I l'objectiu és aquest, que els usuaris disfruten dels espais naturals sense degradar-los.
15: En el cas del Parc Natural dels Ports es van atendre 12.170 persones i es calcula que va rebre 44.120 visitants durant el mateix període.
0: I parlem avui també de mascotes, en aquest cas del seu rol més terapèutic, fins i tot que poden ser grans companyes per combatre la solitud.
1: Per aquest motiu, alguns hospitals fan teràpies assistides amb animals. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
17: Les mascotes formen part del dia a dia de moltes persones. Siguin mamífers, rèptils o aus, acompanyen els seus propietaris i els aporten alegria. Pere Molero, de la Clínica Veterinària Badalona, destaca que, sobretot per les persones grans que viuen soles, les mascotes són una part fonamental de la seva vida. A més, en el cas de la gent amb malalties o discapacitats, molts centres utilitzen els gossos en teràpies pels beneficis físics i emocionals que aporten.
18: T'ajudar, diguéssim, a estar més relaxats, no? Bueno, sempre els gossos, doncs, evidentment, doncs els poden tocar, es poden acaronar i tot això, i això doncs els relaxa doncs, a certs tipus de patologies, que a nivell intel·lectual doncs, els animals ajuden.
17: Sigui a casa, al carrer o en una sessió de teràpia, les mascotes demostren que la seva companyia va més enllà de l'afecte. Amb petits gestos contribueixen a millorar la qualitat de vida de moltes persones i es converteixen en un suport imprescindible per afrontar la solitud, la malaltia o simplement el dia a dia.
0: Parlem ja de cultura i comencem fent-ho de castells, perquè a aquesta hora hi ha en marxa dues diades castelleres vitals per la temporada, la de l'Arbós i la de la Festa Major d'Igualada. Després que ahir es coronessin fins a 12 castells de gamma extra al Catllà, 8 de les colles tornen a plantejar dues diades amb castells de 9 i de 10.
1: La jove Estiguets de Valls ha descarregat el segon 2 de 9 amb folre i manilles de la temporada i un 3 de 9 amb folre. Mentrestant, els Verds de Vilafranca han coronat a l'Arbós un 3 de 10, un dels castells que li va quedar pendent a la diada d'ahir al Catllà. A la diada de la Festa Major d'Igualada, de moment els moixiganguers han descarregat un 5 de 8, però no han pogut descarregar en el tercer intent el 3 de 9 amb folre. Els Xiquets de Reus, de moment, s'han apuntat un 5 de 8.
0: i seguim amb més castells, perquè en aquest cas les quatre colles castelleres de la ciutat de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front així a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i també del públic.
1: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí del passat dimecres. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels xiquets a Tarragona.
20: És un debat que s'ha d'obrir. No soc jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
19: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
21: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
19: Josep Maria Gaia, cap de colla dels xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
22: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure com ho podem millorar.
19: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
23: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posant més d'algun casteller o castellera tingués algun estat una miqueta així marejat.
19: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
0: Són les 2:23, anem a parlar d'esports.
24: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim amb futbol perquè el Barça comença la primera divisió al camp de l'Elche, on disputarà avui el partit corresponent a la segona jornada de la Lliga.
1: Els de Hansi Flick ja són a la Cànon a 2:15 de la nit, s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
25: We know that it's not easy because Elche.
26: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elche sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la i per descomptat volem guanyar.
25: We have huge quality in our team and we want to show this and also we want to win.
0: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre en l'últim minut ahir contra el Real Madrid.
1: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc i van portar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
27: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo. Evidentemente, pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
0: Baixem ara a la segona divisió, on el centre d'esport Sabadell buscarà la primera victòria de la temporada al camp del Castelló.
1: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
28: El centre d'esport Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castellón, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada, el Sabadell, amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabin els propers dies al mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castàlia, aquest Castelló Sabadell.
0: I en futbol femení, el Badalona Women goleja el Barça B per 4-0 en el darrer amistós de la pretemporada.
1: En la darrera prova de l'estiu, les catalanes van golejar i arriben a la primera jornada de la Lliga F contra l'Atlètic de Bilbao amb bones sensacions.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Dellà i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Continguts en xarxa.
2: Entre les estrenes de la setmana destaca Insidious, Fuera del Más Allá, la sisena entrega d'una de les sagues de terror més populars. També arriba El Motín, amb Jason Statham en el paper de Cole Reed, un exmembre de les forces especials que ha de lluitar per demostrar la seva innocència després d'un assassinat. I pels amants del cinema d'acció, es reestrena A Todo Gas, la primera pel·lícula de la saga Fast and Furious.
3: ¿Qué es esto?
4: Conozco este lugar.
5: Gemma, escúchame. Eres capaz de hacer algo que yo no creía posible. Puedes hacer que los demonios vengan del más allá.
2: A Insidious, Fuera del Más Allá, el terror torna a obrir la porta a l'altre costat. Una jove mare descobreix que pot entrar al més enllà i que pot portar-ne les criatures demoníaques al nostre món. Quan les forces de la foscor descobreixen el seu poder, la frontera entre els vius i els morts queda definitivament trencada.
5: Cuando los muertos se alcen, será el fin de los vivos.
6: He recibido la información sobre Cole Reed. Nació y creció en Londres. Padre policía, abuelo policía.
2: Jason Statham torna a l'acció a El Motín. Acusat injustament d'assassinar el seu cap multimilionari, Cole Reed, un exagent de les forces especials dels Estats Units, haurà de fugir, lluitar i descobrir qui mou els fils d'una conspiració internacional. Un vaixell de càrrega, una persecució sense treva i un home disposat a arribar fins al final per demostrar la seva innocència.
7: Dime qué es lo que quieres. Todo el mundo quiere algo.
8: ¿Tú qué coño quieres?
7: Venganza.
9: Hacía carreras aquí cuando iba al instituto. Ese paso a nivel está exactamente a medio kilómetro de aquí. Con el verde, voy a arrancar.
2: I pels amants del cinema d'acció, i 25 anys després, torna A Todo Gas, amb Paul Walker, Vin Diesel i una història que ho va canviar tot. Brian O'Connor s'infiltra en el món de les curses clandestines i coneix Dominic Toretto sense imaginar que aquella missió acabarà convertint-se en el principi d'una llegenda. Velocitat, cotxes, adrenalina i una paraula per damunt de totes: família.
9: Vivo de medio kilómetro en medio kilómetro. Durante esos 10 segundos o menos, soy libre.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat.
12: Al mateix temps ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
11: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada de Triatella. Bon dia.
12: Bon dia, Eduard.
11: Arran d'aquests aiguats, l'hotel Maramar de Comarruga, al Vendrell, ja ha desconfinat, ja ha estat desconfinat després que es diluïssin unes pastilles de clor al seu aparcament a causa de l'aigua acumulada.
12: El servei d'emergència ha hagut d'atendre una persona menys greu per la incidència i els bombers continuen treballant al lloc per treure l'aigua acumulada de l'aparcament.
11: I d'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats durant el transcurs de la concentració d'ahir a favor del moviment Save Europe Act.
12: Els comuns també han denunciat aquests fets a la Generalitat.
11: Coneguem ara la previsió del temps per a la jornada d'avui. Sergi Càrceles, bon dia.
13: Hola, com estem? Avui la situació es tornarà a complicar una mica al sector de la Terra Alta i Ribera d'Ebre. Tot el sector també de les Terres de l'Ebre poden haver alguns ruixadets i fins i tot alguna tempesta puntual aquesta tarda, afectant fins i tot el Segrià. Aquests ruixats també es poden extendre per al Pirineu i Prepirineu, sobretot a l'Alt Urgell, Pallars Sobirà i Pallars Jussà, serà la zona on els ruixats poden fer més acte de presència. A la costa central catalana i Costa Brava, molt de sol i bonança. Avui les temperatures pugen, les màximes tornaran a assolir els 30 graus a molts punts del territori. I per al dia de demà tindrem sol a primeres hores del matí i es tornaran a formar tempestes, en aquest cas localment fortes, al Pirineu i Prepirineu català.
11: I en successors, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, al Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat.
12: En paral·lel, també investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove del municipi. Tots dos fets han passat durant les festes majors.
11: I en els esports, el Barça comença avui la defensa del títol de Lliga a partir de 9:45 al camp de l'Elx.
12: Hansi Flick ha deixat fora de la convocatòria a Rodri i també a Alejandro Valde, que podria tenir les hores comptades a Can Barça. Els blaugranes volen sumar els 3 punts en el primer partit oficial de la temporada.
11: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre ahir per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid. Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en temps afegit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Tella i jo mateix, Eduard París. Els diferents municipis del Baix Penedès i del Tarragonès que es van veure afectats pel temporal de la matinada de divendres a dissabte tornen a poc a recuperar la normalitat, al mateix temps que ja s'han iniciat les tasques de reparació i neteja dels desperfectes causats per l'aigua.
12: En aquest sentit, els alcaldes de Roda de Barà, Pere Virgili i del Vendrell, Kenneth Martínez, reclamen actuacions de fons i coincideixen a assenyalar la via del tren com una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar.
3: Doncs s'han de fer actuacions més de fons. Ahir ho reclamàvem també tots els alcaldes i l'alcaldessa, també de Creixell. Reclamàvem, en aquest cas, pels nostres barris marítims, diguéssim, els barris de Baixa Mar, que ADIF actuï d'una manera contundent i amb utilitzant el sentit comú, vale? I gastant els diners que calgui per fer més permeable el pas de l'aigua a través, o per sota, en aquest cas, de la via del tren que va de Barcelona a València. No?
4: Per tant, aquí sí que el país ha de prendre decisions valentes, perquè, si no, anirem repetint situacions d'aquestes i no hi ha manera d'evitar-ho en alguns casos, perquè si tens un mur, que és una Nacional 340 o una via del tren, tens aquest mur i no hi ha història, perquè s'hi ha d'abocar per un únic punt, doncs allà surt com un sifó i una cascada. I llavors, doncs, el mal és molt més greu. Per tant, això sí que és el que vam demanar, que abordéssim aquests temes com el que és un tema de país, ni molt menys d'aquesta part de la Costa Daurada, perquè recorre tot el litoral, però a la vegada som conscients de que és la magnitud.
11: Seguim al Vendrell, al Baix Penedès, un dels municipis que, com expliquem, va recuperant avui la normalitat després dels aiguats. La nit ha estat de molta feina per als serveis municipals i d'emergències, però ara les principals vies dels barris marítims ja estan obertes.
12: Els bombers han aixecat el confinament de l'hotel de Comarruga, afectat per un núvol potencialment tòxic arran de la reacció de productes de piscina amb l'aigua acumulada. Des de Ràdio al Vendrell, Sílvia Martínez.
14: Al llarg de la tarda d'ahir, aquesta matinada, s'han anat resolent les principals afectacions, com la retirada de vehicles i el buidatge d'aigua dels baixos de cases i establiments. Ara toca, sobretot, netejar el fang acumulat als carrers dels barris marítims del Vendrell. En un hotel de Comarruga, l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani, on hi havia emmagatzemats productes per al tractament de piscines. En entrar en contacte amb l'aigua, les pastilles de clor es van diluir i va produir un núvol potencialment tòxic. Una persona ha resultat ferida menys greu i està traslladada a l'hospital. Pere Callau, cap de Protecció Civil del Vendrell.
15: Arrel d'això es va fer un confinament de tot el que és les terrasses del voltant per evitar possibles intoxicacions posteriors. En moments d'ara no s'ha produït cap més reacció. Les lectures de toxicitat són negatives i s'ha aixecat el confinament.
14: D'altra banda, en plena alerta per pluges intenses al litoral del Baix Penedès, la decisió de mantenir una festa

0: amb 137 litres per metre quadrat, Torredembarra no va tenir afectacions importants més enllà de les habituals en episodis de fortes pluges. Alguns passos soterrats que connecten el centre del poble amb el barri marítim van quedar negats per l'aigua i avui encara no s'han pogut obrir, tot i que s'espera poder-ho fer en les pròximes hores. Segons explica l'alcalde accidental, Valé Pino, la prioritat ara mateix és reobrir aquests passos, mentre que a partir de demà se centraran en arreglar els desperfectes que es van produir a les platges de la Torre.
1: Quedarà abordar durant aquesta setmana doncs, la neteja de la platja i veure quin retorn es farà a la mar respecte a vegetacions que puguin ser dipositades a les platges. Estem una mica expectants a veure. I també començarem els treballs de recol·locació de passarel·les i de tot el que s'ha mogut a la platja doncs, produït per aquesta tempesta.
0: Tot just aquest cap de setmana, Torredembarra ha iniciat la Festa Major de Santa Rosalia. Tot i la intensitat de l'aiguat, els actes d'ahir a la tarda i els d'aquest migdia s'han pogut celebrar sense problemes.
2: I arran d'aquests aiguats, dijous es va activar el Pla Inuncat en fase d'alerta davant les previsions emeses pel Meteocat. Però en cap moment es va enviar una alerta a la ciutadania de les zones afectades, ni de forma preventiva, ni durant l'emergència per avisar-los del perill per intensitat i acumulació de pluges, ni per dir-los com actuar. Per què no hi ha hagut avisos aquesta vegada massius als mòbils dels municipis més afectats i quins criteris determinen que s'envia un alert i quan es descarta fer-ho?
3: Doncs el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, alega que no estava justificat fer-ho, atenent a les informacions de que disposava Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Assegura que les previsions no pronosticaven un aiguat tan intens en tan poc temps. El Pla Inuncat estableix que les alert es determini de forma automàtica en nivells de risc de 5 o 6 sobre 6 i l'avís del Meteocat situava el llindar de perill a les 6 de la tarda en 4 sobre 6. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es va descartar enviar unes alertes a les 6 de la matinada, malgrat l'augment del nivell de perill, per evitar que la gent que estava a casa o en espais segurs sortís al carrer a moure cotxes o per veure què passava, perquè ja s'estaven prenent mesures a nivell local amb tots els operatius desplegats al territori i, a més, perquè calia traslladar a la població missatges d'actuació diferents en cada punt.
2: I encara un apunt més perquè Protecció Civil precisament manté en alerta aquest Pla Inuncat davant les previsions de pluges intenses, en aquest cas per la jornada de demà, especialment a l'oest i al nord del país.
3: Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir del migdia i fins la mitjanit de demà es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a bona part de Catalunya, amb més probabilitat a l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, la Noguera, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent, sobretot pedra grossa. Protecció Civil demana extremar la prudència en els desplaçaments i les activitats a l'aire lliure.
2: I l'Ajuntament de Barcelona elevarà a la Fiscalia els missatges d'odi i racistes expressats en el transcurs de la concentració a favor del moviment Save Europa, que va tenir lloc ahir a la tarda a la plaça Sant Jaume.
3: Durant l'acte, els convocants van desplegar una pancarta amb el lema «La remigració salva Europa» i es van sentir proclames com ara «No és immigració, és invasió», entre d'altres, el que podria constituir un delicte d'odi per motius religiosos o pertinença a una determinada ètnia, raça o nació, segons ha apuntat el consistori barceloní. La tinent d'alcalde, Raquel Gil, condemnava així les proclames.
4: Com hem anat dient aquesta setmana, des de l'Ajuntament hem condemnat la manifestació de caire feixista que ha tingut lloc aquesta tarda a la plaça Sant Jaume. No és una manifestació que representi els valors de la nostra ciutat. La nostra ciutat és una ciutat oberta, diversa, antiracista, feminista, que respecta, que es construeix des d'aquesta diversitat i des d'aquest respecte a tothom. Això no és el que passava amb aquesta manifestació. Sabem que existeix el dret legal a la manifestació i, per tant, aquesta manifestació s'ha dut a terme dintre dels àmbits que estaven previst, però el que hem fet és estar molt amatents a quines han sigut doncs, les proclames i com s'ha desenvolupat aquesta manifestació.
2: Per la seva banda, els comuns ja han denunciat aquesta concentració ultra a la Generalitat, on s'hi van aplegar poc més de 50 persones.
3: El diputat de la formació, Andrés García Berrio, ha presentat la denúncia davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de Catalunya. En base a la Llei d'Igualtat, demanen que s'imposi una sanció molt greu d'entre 40 i 500.000 euros a les organitzacions convocants i als seus portaveus, i que si hi ha indicis de possibles conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal, es posin en coneixement de la Fiscalia Especialitzada en Delictes d'Odi. Pels comuns, el plantejament de la concentració va ser plenament discriminatori, ja que promocionava i defensava una identitat ètnica europea excloent, promovent la discriminació de les persones no blanques i no considerades d'origen europeu ni occidentals, sense tenir en compte la protecció de la igualtat reconeguda per les lleis, la Constitució i la Carta de Drets Fonamentals.

0: capitals de la Unió Europea.
1: Parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys a Alpicat, a la comarca del Segrià, acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, segons ha publicat el diari Segre i ha confirmat l'ACN.
0: Els fets han passat la nit de dissabte i diumenge aquesta darrera al recinte on s'estaven desenvolupant els actes de festa major. De manera paral·lela, els Mossos investiguen una suposada agressió sexual i amenaces a una jove al municipi, també en el marc de la festa major. En aquest cas, els fets haurien ocorregut a 4:45 de la matinada de divendres a dissabte, quan tres joves van assaltar la víctima amb una navalla i li van fer tocaments, segons la denúncia. La policia no ha fet cap detenció relacionada amb aquests fets.
1: I encara més successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 20 un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu arran del foc que aquella mateixa tarda va cremar poc més de 9 hectàrees a Castellví de la Marca, la comarca de l'Alt Penedès.
0: El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència es van trobar gairebé completament calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals va permetre relacionar el vehicle amb l'origen del foc i reunir indicis contra el seu propietari.
1: La platja de Castell de Palamós, al Baix Empordà, ha estat avui el punt de sortida de la nedada SOS Costa Brava, una travessa reivindicativa que ha reunit nedadors per posar el focus en la seguretat al mar.
0: La prova organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha exhaurit totes les inscripcions. Des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: Des de la platja de Castell, els participants han iniciat un recorregut de 3.200 metres fins a la Cala Senià i de tornada passant per l'entorn de la Cala Foradada i la Cala Corps. Més enllà de l'esforç esportiu, la nedada vol reivindicar una convivència segura al litoral i posar sobre la taula les dificultats que poden trobar les persones que practiquen natació en aigües obertes.
3: És per denunciar la inseguretat que hi ha en el mar, sobretot en els darrers anys, que s'ha incrementat el nombre d'embarcacions, de motos, d'usuaris que en diem, nosaltres en diem vulnerables, que fan servir aquesta franja que s'anomena zona de bany normalitzada, des de nedadors, pàdels, gent que fa snorkel, i la, com que la normativa ha quedat obsoleta amb aquests canvis que hi ha hagut els últims 20-30 anys, penseu que ara a la Costa Brava tenim unes 18.000 embarcacions, és una bestiesa, només que sortint la meitat són 9.000, no hi ha tanta costa per tanta embarcació, per això tenim també aquests problemes.
2: La convocatòria ha completat totes les places disponibles sota el lema Per un mar segur per a tothom, una iniciativa que combina esport i reivindicació i que busca conscienciar sobre la necessitat de garantir que els nedadors i la resta d'usuaris puguin compartir el litoral amb seguretat.
1: Parlem ara de la temporada de caça de mitja veda que comença avui a les Terres de l'Ebre amb 4 jornades autoritzades entre els mesos d'agost i setembre.
0: El sector reclama unificar el calendari al conjunt de Catalunya i alerta de la falta de relleu generacional. Diu Ràdio Joan Bericat.
4: El calendari de caça de mitja veda comença aquest diumenge. Aquest període permet l'aprofitament de 6 espècies d'ocells: la guatlla, la garsa, el tudó, el colom roquer, la tórtora euroasiàtica i l'estronell vulgar. Es tracta d'espècies nidificants a Catalunya i la seva caça només es permet en una època molt concreta de l'any. José Pedro Tomás és el president de la Federació de Caça de les Terres de l'Ebre.
5: Primerament, segons quines espècies on estigui demanat i autoritzat per la Generalitat, i, en general, cotoprivat i societats de caçadors.
4: El calendari varia segons l'espècie i zones de Catalunya. El sector demana unificar el calendari per evitar confusions i possibles sancions.
5: I no sé per què no s'unifica, per 3 dies amunt, 3 dies avall, perquè no s'unifica tot, i evitem les possibles sancions que puguin hi haure, o confusions, o... No, aquí jo trobo que l'administració tindria que afinar una mica més el tema i mirar de centralitzar-ho i fer-ho tot al mateix temps, no?
4: La Federació de Caça a les Terres de l'Ebre compta amb més de 3.500 caçadors federats. El període hàbil de caça general comença l'11 d'octubre.
1: I en plana local anem fins a Campdevànol, al Ripollès, que aprofita l'estiu per actuar a la xarxa de distribució substituint les canonades de fibrociment a l'avinguda Pau Casals, una de les més importants del municipi. El consistori també fa millores en altres punts en relació al clavegueram. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
6: En una actuació valorada en 98.000 euros, l'Ajuntament de Can de Bànoe ha renovat els tubs de la xarxa d'aigua en baixa de l'Avinguda Pau Casals. S'han canviat els tubs antics de fibrociment per alguns de nous, de polietilè, però sobretot s'ha seccionat en trams per minimitzar les afectacions de possibles talls d'aigua. En parla Joan Serra, regidor de barris de Can de Bànoe.
7: Llavors aquí el que s'ha fet també ha ser de seccionar, posar unes aixetes de pas, perquè en cas de que en el futur hi hagi alguna altra avaria, el greuge per la ciutadania sigui el mínim possible i pugui seccionar trossos més petits. Per tant, d'aquesta manera, doncs, els ciutadans, doncs, uns tindran manca d'aigua i altres no, però serà una cosa més controlada.
6: Bona part de l'actuació ha vingut subvencionada per l'Agència Catalana de l'Aigua. D'altra banda, també han començat unes obres que tindran uns 2 mesos de durada amb relació a la millora de xarxa d'aigües brutes en un altre sector del poble. El cost d'aquesta actualització del clavegueram pujarà als 65.000 euros.
1: I hem de parlar també del consum de vi, en aquest cas, de la davallada que està experimentant darrerament a nivell global, però que també s'està produint un canvi d'hàbits.
0: Els consumidors busquen vins més frescos i amb menys graduació alcohòlica, mentre creix l'interès pels vins naturals. Tota la informació des de Ràdio Vilafranca amb la Caterina Tallón.
8: Els bars de vins són espais especialitzats on es detecten ràpidament els canvis d'hàbits en el consum de vins de tota mena. Precisament pel seu caràcter especialitzat mantenen una clientela fidel que segueix consumint vi, però perceben unes tendències marcades, sobretot per un consum més reflexionat i la demanda de productes més frescos. David Mas és el propietari de la vinateria Insòlia.
9: Sí, ho estem notant, però a l'estar en una zona vinícola, com el Penedès, això, doncs, la gent segueix bevent vi, però potser sí que no beu el vi que bevia abans. Naturalment, nosaltres, a part del bar de vins, doncs, tenim una distribució de vins i ho notem amb els clients, no? Que potser doncs, no demanen el vi que demanaven abans.
8: Més enllà dels establiments especialitzats, segons un estudi de l'Observatori Agroalimentari, Rural i Ambiental de la Generalitat, a les llars catalanes el consum de vi sense DO disminueix entre el 2015 i el 2024, mentre que el vi amb DO experimenta un lleuger ascens i arriba a ser el principal tipus de vi consumit. Pel que fa al consum d'escumosos i cava, es manté força estable durant tot el període.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem amb la gran cantada de Cançó de Taverna, que va arribar ahir a la nit un any més a l'abadia de Sant Feliu de Guíxols.
10: Un 21 de febrer, quan tot just l'alba sortia, tancar els ulls...
0: Les actuacions van començar a les 10 de la nit al sector de platja del Passeig de Rius i Calvet i van comptar amb Josep Andújar C, Colla Jacomet i Llops de Mar. Aquesta mostra va néixer amb dos objectius. Per una banda, evitar que quedés endreçada a la memòria una forma de comunicació, de divertiment i d'entreteniment indispensable per als pescadors, tapers, ferroviaris, carreters o camàlics. Per altra, per fer un homenatge a aquells cantaires i testimonis, vius o desapareguts, que van confegir la seva petita història dintre de les tavernes.
1: I seguim amb més música perquè Pitxorines, José Heret i la seua rondalla o Quico el Cel i el Noi i el Munt de Ferreries han estat alguns dels grups que han actuat aquest dissabte al 33è Tradicionarius de les Terres de l'Ebre.
0: Una edició que ha plegat més de 1.000 persones a l'Orde dels Cruells de Roquetes, al Baix Ebre, des de 21 Ràdio, Caterina Vinyó.
11: Dona, així és com és.
12: Una nit que ha plegat públic de les Terres de l'Ebre i altres punts de Catalunya, que no només ha pogut escoltar música tradicional, sinó també sumar-se al ball i atrevir-se amb alguna jota.
13: Allò que surtes de casa i veus ballar la jota, una cosa bonica.
14: Pues bueno, precisament José Heret m'ha agradat molt perquè feia molt de temps que no el sentia.
15: És el primer any que veníem perquè sabíem que venia un grup mallorquí i nosaltres veiem Vall de Bot i hem vingut a sentir les Pitxorines, que ens agraden molt.
12: Des de l'organització han assegurat que la música d'arrel viu un moment d'esplendor, una vitalitat que, com ha explicat la codirectora del festival, Elena Maureso, també s'ha fet evident en l'èxit de públic d'aquesta 33a edició.
16: Considero que per a ser una iniciativa que va començar fa 33 anys, estem ara en un moment molt d'esplendor i estem, la veritat, molt orgullosos, molt contents de fer el 33 aniversari.
12: La jornada ha culminat amb l'actuació de La Trama, una orquestra del Pirineu que ha recuperat balls tradicionals i els ha portat a l'escenari amb arranjaments i sonoritats renovades.
1: I anem ara amb un apunt de Castells, perquè les quatre colles de Tarragona plantegen la possibilitat de modificar els horaris de les diades per fer front a les altes temperatures i garantir la seguretat dels castellers i del públic.
0: El debat s'ha obert després de la intensa calor que va condicionar l'actuació de Sant Magí dimecres passat. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
17: Les quatre colles tarragonines admeten a Tarragona Ràdio que cal buscar alguna solució o alternativa més encara quan queda per davant bona part del calendari casteller i res fa pensar que les temperatures i el canvi climàtic donin una treva. Roger Budesca, cap de colla dels xiquets a Tarragona.
18: És un debat que s'ha d'obrir. No sé jo ningú ni professional per dir què s'ha de fer, si van fer la diada, si picar toldos als balcons.
17: Gina Fort, cap de colla de la Jove, considera que estaria bé parlar-ne.
19: A veure si algun dia ens hem de reunir i hem de decidir si hi ha alguna possible solució perquè no ens passi això.
17: Josep Maria Gaia, cap de colla dels xiquets del Serrallo, reconeix que la diada de Sant Magí es va fer molt difícil.
20: Fa molta calor, no sé si algun dia ens reunirem a veure què és, com ho podem millorar.
17: Diagnòstica comparteix David Lobo, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Assegura que més d'un casteller es va marejar.
21: Les hores de diada i de tot plegat doncs fa que posem més d'algun casteller o castellera doncs, tingués doncs, algun estat una miqueta així marejat.
17: La calor va fer que el públic minvés a mesura que avançava la diada. El debat sobre la possibilitat d'avançar o endarrerir l'hora de les actuacions està obert també per part dels gestors de les actuacions.
1: Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
22: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol. El Barça comença avui la temporada de la primera divisió al Camp de l'Elx, on disputarà el partit corresponent a la segona jornada de Lliga.
0: Els de Hansi Flick ja són a Alacant, on a 9:45 de la nit s'estrenaran en competició oficial aquesta temporada. Pel que fa a la convocatòria, no han viatjat ni Rodri ni Valde, que podria sortir del club abans que acabi el mercat. L'entrenador blaugrana assegura que volen començar el curs amb els 3 punts.
23: We know that is not easy because Elche.
24: Sabem que no serà fàcil perquè l'Elx sap perfectament com jugar amb la pilota. Surten molt ràpid amb la pilota, la controlen bé i això és el que esperem trobar-nos. No serà fàcil, però evidentment tenim molta qualitat al nostre equip i volem demostrar-la i per descomptat volem guanyar.
23: We have huge quality in our team and want to show this and also we want to win.
1: I per la seva banda, l'Espanyol va perdre per 1-2 en l'últim minut contra el Real Madrid.
0: Els blanquiblaus van mereixer com a mínim l'empat davant d'un conjunt blanc que va emportar-se la victòria gràcies a una diana de Carlos Espí en el temps afegit. Els blancs havien avançat amb un gol de Bellingham i Calatrava havia fet l'empat pels locals. Urco González és jugador de l'Espanyol.
25: Un jarro d'agua fría, ¿no? Porque creo que hemos competido muy bien, pero bueno, pues la derrota está en la línea a seguir. Pues bueno, si jugamos los partidos así, creo que vamos a estar cerca de ganarlos y bueno, esto es muy largo. Pues, evidentemente, pues ahora estamos jodidos, ¿no? Pues esta derrota, pero bueno, hay que seguir en esta línea. Está claro que al final pues, le estamos muy agradecidos, ¿no? Porque el ambiente que siempre hay aquí, cómo animan, cómo aprietan, es una gozada y bueno, la verdad que le estamos muy agradecidos.
1: I a la segona divisió, el centre d'esports Sabadell buscarà avui la primera victòria de la temporada al Camp del Castelló.
0: El partit es jugarà a partir de les 7 de la tarda. Des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
26: El centre d'esports Sabadell visita avui un dels ferms candidats a l'ascens directe, com és el Club Deportivo Castelló, un equip que l'any passat ja va flirtejar en pujar a l'elit. Arriba aquesta segona jornada al Sabadell amb les mateixes baixes que l'estrena, és a dir, Ferran Costa no pot comptar amb els lesionats Genar Fornés, Pipa Alain Ribeiro i Javi López Pinto. Pablo Hernández, el tècnic dels castellonencs, no presenta cap absència, cap baixa, més enllà de com acabi en els propers dies el mercat de fitxatges d'estiu. Arbitra la primera dona col·legiada del futbol professional, Marta Huerta de Aza, a partir de les 7 a Castàlia, aquest Castelló Sabadell.
1: Camim d'esport, el futbol sala, el Barça va golejar el Peñíscola en un nou amistós de pretemporada.
0: Els blaugranes van superar l'equip del Baix Maestrat per 4-1 amb un doblet d'Adolfo i Dianes de Mateus i Martel. El col·legio, o Víctor, va parlar després del partit.
27: Ah, creo que estamos haciendo una gran temporada, ¿no? El equipo está trabajando mucho, currando mucho y nada, seguir así que ya va a empezar lo bueno, ¿no? Ah, yo creo que el equipo tiene que seguir así lo que está haciendo, trabajando muy bien, ajustando algunas cosas y unión, ¿no? Creo que la unión es lo principal de este equipo y vamos por todas.
1: I tanquem amb ciclisme perquè Tadej Pogačar ja vesteix el mallot vermell de líder de la Vuelta després de la primera etapa.
0: L'eslové principal favorit per emportar-se la prova va guanyar la primera etapa amb 9 centèsimes d'avantatge respecte a Ethan Hayter en una contrarrellotge de 9 quilòmetres disputada a Mònaco. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosca.
1: Amb aquest apunt acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Tella i un servidor, Eduard París. Passeu un bon diumenge.
2: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: L'Audiència Provincial de Barcelona ha reobert la causa contra les autoritats espanyoles per l'espionatge amb el programari Pegasus, que afecta a tres membres d'Òmnium Cultural, entre ells el badaloní Marcel Mauri. L'Audiència ha admès el recurs presentat per Òmnium i veu indicis de delicte en una intervenció externa no autoritzada als telèfons mòbils dels espiats. La responsable internacional i legal de l'entitat, l'Helena Jiménez, la periodista i companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet i també l'exvicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. Amb ell parlem del Catalan Gate. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
6: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
4: Satisfet, Marcel? Ho dic perquè ara fa uns mesos des d'Òmnium ja es va reclamar que s'impulsés precisament aquesta investigació sobre l'espionatge en Pegasus, un cas, un procés judicial que es va presentar fa 4 anys i del qual doncs ara se n'obre la causa. Ara, en tot cas, que el jutge hi veu indicis de delicte, podria suposar la confirmació d'aquest espionatge polític contra Òmnium, no?
5: Satisfet no, perquè evidentment han passat 4 anys i això ja hauria d'haver estat jutjat i per tant hauríem d'haver sabut exactament què va passar en un cas tan greu com aquest, que és l'espionatge a ciutadans, a persones, en aquest cas voluntaris com jo, d'una organització com Òmnium Cultural, que representem, en aquell moment jo representava doncs, més de 150.000 socis, l'entitat civil més important que hi ha a Catalunya i a l'estat espanyol i al sud d'Europa, i per les nostres activitats absolutament lícites, doncs l'estat espanyol va decidir espiar-nos. Això és el que sabem, ho sabem claríssimament, i la justícia espanyola doncs, ha trigat 4 anys a voler començar a veure si aquests indicis doncs, es poden explorar, i bé, en tot cas, com a mínim, que la causa estigui oberta doncs, ens permet seguir esperant que algun dia es pugui resoldre positivament.
4: De fet, deies això, ja hauria d'estar jutjat hores d'ara, no? La investigació judicial no ha estat àgil, el procediment ha estat marcat també per retards, per la classificació d'informació que vosaltres demanàveu precisament que es fes pública, no? Com descriuries tot aquest procés? No sé si has sentit impotència en algun moment.
5: En primer lloc, heu de pensar el que significa que tu de cop i volta te n'adonis que el teu telèfon mòbil, amb el qual tens converses de tot tipus, evidentment, amb la teva parella, amb la teva família, amb els teus amics, evidentment també tens converses o tens arxius de la feina, que tot això estigui exposat a unes persones que l'únic que volen és perseguir-te per les teves idees, no? I que ho puguin utilitzar qualsevol d'aquestes converses o qualsevol de la teva... o tot el que surt al teu telèfon mòbil per anar contra tu. Per tant, és una violació absoluta dels teus drets, de la teva intimitat, i que a més això que passi en un estat democràtic en el qual teòricament els drets de la ciutadania per exercir precisament aquests drets d'activitat política han d'estar garantits, si més no des de fa 50 anys quan va acabar la dictadura. Doncs bé, resulta que amb el govern més progressista de la història, no? Perquè això ha passat sota Zoido quan era ministre d'Interior, últim govern del PP, però Marlaska és el ministre d'Interior que porta més anys en actiu en govern a Espanya. És el mateix senyor al qual ha estat condemnat repetides vegades per vulnerar drets humans per part del Tribunal Europeu de Drets Humans. Doncs aquest senyor, que és encara ministre del govern més progressista de la història, és el que va decidir investigar-nos per les activitats, en aquest cas, doncs, a favor de la llibertat del nostre país. En part d'aquesta situació de vulnerabilitat, de violació de l'intimitat, dius, bé, com a mínim, que la justícia investigui i que digui si això realment es pot fer. Escolta'm, perquè si al final la justícia espanyola decideix que no hi ha problema, que tu poden agafar un ciutadà anònim, en el meu cas un periodista, professor d'universitat, que tinc la meva vida privada i això ho feia en exercici del meu temps lliure i li poden investigar-lo a mi i a tants milers d'independentistes del nostre país, doncs bé, ja constatarem quin és el tracte que es dona doncs, a una part dels ciutadans d'aquest estat.
4: Per això et volia demanar també, no? Parlaves del posicionament del Ministeri, no? I quina valoració fas del paper dels jutges?
5: És que, a veure, és molt difícil valorar positivament la justícia a l'estat espanyol. Una cosa, evidentment, són els jutges de primera instància, la gent que evidentment, atén i fa la seva feina de la forma millor possible, només faltaria.
4: Hi ha la divisió de poders pròpia d'un estat democràtic?
5: Clar, costa molt pensar-ho, això, a l'estat espanyol. Costa molt pensar. I també ho estem veient ara, que bé, que de fet el Partit Socialista està sent víctima de la seva pròpia medicina, no? El fet d'utilitzar la justícia en contra de l'independentisme quan li va interessar, igual que el govern del PP, doncs ara estem veient que li està passant aquests dies a Zapatero i que li està passant a tot l'entorn de Pedro Sánchez, no? Per casos, evidentment, en algun cas amb indici, altres casos doncs, evidentment que són lawfare absolutament. Però bé, ells han provocat aquesta situació, ells no han volgut tampoc netejar la situació de la justícia espanyola, que recordem-ho, és una justícia que no fa la transició, que un dia ets del Tribunal d'Ordre Públic i l'endemà és literal, passa a ser l'Audiència Nacional. Les mateixes persones que estaven sota una dictadura, nomenats per una dictadura com a persones que havien d'instruir justícia, el dia següent passen a ser uns jutges democràtics, no? Per tant, és evident que la justícia espanyola té un problema molt greu, no ha fet la transició, i d'això, evidentment, se n'aprofiten altres poders de l'Estat.
4: L'Audiència també ha ordenat una comissió rogatòria a Israel, abans ho mencionaves, on hi ha les seus de les empreses propietàries d'aquests programes d'espionatge, no? Per saber si conserven informacions i dades sobre l'ús de Pegasus, respecte a tu mateix, respecte a en Jordi Cuixart, la Txell Bonet, l'Helena Jiménez, no? Què n'espereu?
5: Clar, és que no oblidem que aquesta empresa, una empresa israeliana, amb el que implica, a més, en aquests anys de genocidi, el fet que sigui una empresa israeliana, és una empresa que només ven aquest programa d'espionatge a estats. Només pot vendre aquest programa a estats. Per tant, a veure, tampoc no cal ser massa llest. Si a nosaltres ens ha investigat un estat, dubto molt que hagi estat, no sé, l'estat italià o l'estat d'El Salvador, que també el seu president Bukele s'ha dedicat a espiar a tothom a través de Pegasus. Per tant, si dius només l'estat pot comprar aquest programari i nosaltres el que estàvem fent era una esmena a la totalitat de com funciona l'estat espanyol, és evident que va ser l'estat espanyol qui va comprar aquest programa. Mm-hmm. Això que és tan simple... Però clar, la justícia espanyola li costa molt. Hi ha coses que deduir que M. Rajoy és en Rajoy, doncs els ha costat tants anys que encara no ho han deduït, no? Per tant, aquí estem. La justícia espanyola, quan vol, és molt ràpida a l'hora d'actuar, no? I ho estem veient aquests dies amb el cas d'en Zapatero, que ell respondrà per les seves accions, però, en canvi, quan no li interessa, doncs bé, passen els anys i no volen investigar, i, per tant, no volen fer net, i, per tant, demostren la poca qualitat democràtica que té la justícia a Espanya.
4: En el teu cas, Marcel, hauries patit espionatge entre el 2018 i el 2019, no? Eren moments claus del judici també per sedició contra Jordi Cuixart, contra Jordi Sánchez. Com ho vas viure? Com t'assabentes, tu?
5: Jo no m'assabento perquè hi ha una investigació per part d'un grup d'experts de diversos països que el que fan és alertar-nos que podria ser que ens haguessin infectat els telèfons mòbils, i llavors ens comencem a mirar a través d'un sistema que ens diuen, escolta, mireu això i no fer un backup del mòbil, i a partir d'aquí podrem veure si realment doncs, us han infectat. I en el meu cas m'havien entrat, em sembla que eren dues o tres vegades al mòbil, ho havien intentat una vintena de vegades, ho feien de maneres molt, molt brutes, no? T'enviaven un enllaç a un SMS, en el meu cas recordo algun cop que era una notícia d'un suposat mitjà que deia doncs a Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium, lo van a detener. Tu reps això al mòbil i dius, ostres, què està passant? Vaig a mirar, no?
4: Tiques.
5: I a partir d'aquí ja et controlen el telèfon mòbil, t'infecten, entren, ho poden veure tot, poden agafar tot el que tu tens en el teu telèfon, fins i tot sembla que poden gravar-te i poden veure't en aquell moment. O sigui, perds tota l'absoluta... és una violació absoluta dels teus, de la teva intimitat. I a partir d'aquí, doncs, vam ser nosaltres, no? A través d'Òmnium, també vam alertar altres col·legues independentistes, altres moviments, per tal que miressin si realment també els estava passant. I de seguida vam veure que, evidentment, doncs, que això havia estat molt massiu, que havia afectat bàsicament a nosaltres a Òmnium, però que també havia afectat, evidentment, a polítics, havia afectat fins i tot a un president de la Generalitat, com el cas del Pere Aragonès. No?
4: Fins a 60 Aragonès. Persones, no? Representants de l'independentisme català. Amb la reobertura del cas, què n'esperes tu? Fins on creus que es pensa arribar, o com a mínim hi penses arribar tu, no?
5: Mira, jo en aquest cas, ja fa 4 anys que no estic a Òmnium, no? Òbviament sóc un soci orgullosíssim d'Òmnium Cultural i molt content, doncs, que l'entitat segueixi endavant, no? En aquests moments tan complicats, Òmnium segueix tenint més de 150.000 socis, ara hi ha eleccions, amb una junta directiva potentíssima nova que s'hi posa, i amb una renovació absoluta i amb voluntat, doncs, de seguir lluitant per la llengua, per la cultura, no? Per arreu dels Països Catalans, i demostrant que la societat civil té moltíssima força en aquest país, malgrat que a vegades els qui governen ens voldrien fer veure, doncs, que l'independentisme, el sobiranisme civil, doncs, ha desaparegut. Jo n'espero, per tant, primer respecte pel catalanisme, per el sobiranisme, per l'independentisme, respecte, evidentment, a nivell personal, i no només a mi, sinó a les persones, en cas, la meva parella, la meva família, totes aquelles persones que evidentment, també han vist vulnerats els seus drets, en aquest cas, a costa de que m'hagin investigat a mi. Jo, sincerament, em costa molt imaginar que la justícia espanyola sigui reparadora, perquè no ho ha demostrat que no. Però sí que el que no farem nosaltres serà mai desistir, i per tant no llançarem mai el barret al foc, seguirem anant a totes les causes i portarem aquesta causa fins allà on correspongui.
4: També tribunals europeus, si cal.
5: Això serà l'estratègia d'Òmnium, però ho hem fet sempre. Igual que amb els casos de Jordi Cuixart, doncs també els hem anat portant allà on ha fet falta. No oblidem, que el cas d'en Jordi Cuixart, tots els casos d'empresonament o d'exili van ser molt greus. Però el cas de Jordi Cuixart, el president d'una entitat de la societat civil, un empresari que, recordem, que nosaltres el que fem era destinar el nostre temps lliure a això i que acabés a la presó durant 4 anys, o en el cas després del vicepresident d'Òmnium, l'Oleguer Serra, també va de l'Uni, que també va haver d'anar a l'exili, també perseguit per la justícia espanyola, i després, ja no havia passat res. Tot això és molt greu. És molt greu i ho oblidem molt ràpidament. I ningú ha demanat disculpes. L'estat espanyol no ha demanat disculpes. No ens ha dit. La justícia espanyola, la justícia, probablement, espanyola no farà res per tal de reparar aquesta situació. Però també hi ha una situació política. També hi ha un jutge, en aquest cas, un ministre que ha autoritzat, o com a mínim ha permès, que això pogués passar. I, per tant, un govern espanyol i un president del govern espanyol que no li ha donat mai la gana d'agafar i dir, escolta'm, és que això no hauríem d'haver fet d'aquesta manera, no? Ja sabem que en aquest sentit el govern espanyol, doncs, segons bufen els vents, doncs es posa un lloc o un altre. Però no oblidem mai que és el mateix ministre que quan hi va haver les protestes de 2019 per aquella sentència contra les persones que estaven empresonades, va dir que sortir al carrer d'aquella manera i protestar era terrorisme. Mm. I d'això ens perseguien, de terrorisme. I és molt greu, precisament perquè l'estat espanyol ha patit terrorisme i que hagin agafat i hagin pretès fer creure que les protestes legítimes que hem fet l'independentisme català que hem fet i que seguirem fent, n'estic convençut. Jo ara, un soci més, però, evidentment, amb ganes de seguir reivindicant els drets, ara dels mestres i més endavant, doncs, de qui faci falta, només faltaria, no? Els drets es guanyen al carrer i també els drets de la sobirania, el sobiranisme del nostre país també es guanya als carrers. Amb que no hagin estat capaços de dir, ostres, ens vam equivocar en això, doncs bé, diu molt també de la qualitat democràtica de tots els estaments de l'estat espanyol.
4: Marcel, el president d'Òmnium, l'actual president, ha dit que el que avui surt a la llum és només la punta de l'iceberg, no? Amb què més ens podem trobar? Ho dic perquè recordo que vau denunciar també el risc que poguéssiu patir un doble espionatge per part dels Mossos d'Esquadra.
5: Bé, la veritat és que no n'estarem mai del tot convençuts. Nosaltres vam ser sempre molt curosos, precisament perquè pensàvem que això podia passar, perquè abans que en Jordi Cuixart entrés a la presó ja havíem previst que, malauradament, la poca qualitat democràtica que hi ha a l'estat espanyol, per alguna raó, volem canviar, no? Volem els independentistes, volem fer un estat que sigui diferent, i tant de bo l'estat espanyol també canviés. Però, precisament, per això sempre hem estat molt curosos. Ara, malauradament, també veiem, no?, com els Mossos són capaços d'infiltrar-se en reunions de mestres. Per tant, imagina't, si són capaços d'anar a una assemblea de mestres que estan defensant els drets legítims per tal que els nostres fills tinguin una millor educació, doncs els infiltren fins on podíem arribar, no? És que tenim una molt poca qualitat democràtica de la justícia, però també de la política a Espanya. I per extensió, malauradament, també a Catalunya. Hi ha molt poca qualitat democràtica. I això algun dia ho atrapatarà. I això, si no ho arregles, és el substrat perfecte perquè pugui créixer l'extrema dreta, com estem veient. En lloc d'agafar i quan t'equivoques dir-ho, i substituir un ministre quan s'ha passat, i agafar i intentar canviar la justícia, el sistema judicial. En lloc d'això, et dediques a comprar aquests marcs de l'extrema dreta i bé, i passa el que passa, perquè fa 4 anys, fa 5 anys, per tots ells l'independentisme era el gran perill, perquè s'aprova un 155 perquè teòricament aquí s'havia fet un cop d'estat que ni tan sols de justícia després es va atrevir a dir que allò era un cop d'estat, també per vergonya democràtica, suposo, d'ells, que també han patit cops d'estat, no? Dius, home, hi ha molt poca cultura democràtica. I bé, i això és el que s'està patint ara mateix, i per això estan passant tantes coses ara mateix, també, a nivell d'estat. I per això, doncs bé, quan tu empares tot això, ho permets, quan no ho impulses, et retorna com un boomerang, que és el que els està passant ara. No me n'alegro, eh? No me n'alegro gens ni mica, perquè el que vindrà serà encara pitjor. El problema és que amb gent amb tan poca qualitat democràtica no s'hi pot comptar.
4: Marcel Mauri, exvicepresident d'Òmnium Cultural, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Bon dia.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
4: La Generalitat de Catalunya ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació, Premi d'Honor, al locutor de ràdio Justo Molinero. També ha destacat amb aquests guardons a 3CAT, en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1 i la badalonina Esther Vera. Un guardó, el de Molinero, que vol reconèixer la seva trajectòria en l'àmbit de la comunicació catalana al capdavant de Ràdio Teletaxi. Els premis s'entregaran el pròxim 19 de maig a Sabadell, però avui tenim la gran sort i el privilegi que ens acompanya Justo Molinero, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia.
4: S'imaginava aquell xaval de Villanueva de Córdoba que arribaria a ser Premi Nacional de la Comunicació a Catalunya?
6: Mai me lo podia imaginar, no. Encara estic molt sorprès.
4: Com ha rebut aquest premi?
6: Bueno, amb molta il·lusió, amb molt de carinyo i molt agraït.
4: És un premi a la trajectòria, la podem repassar, que serà llarga. En tot cas, fa uns dies que no... un any, que ara ja no fas antena tots els dies, no?
6: No, ara no. Ara entro, sí, però no...
4: Com vas prendre aquesta decisió?
6: Bueno, em va costar molt, de prendre, però, bueno, escolta, tot és un final, hem de donar pas a la gent més jove i, bueno...
4: Explica'm com vas començar, i ho hem repassat moltes vegades aquí a Ràdio Ciutat de Badalona per la proximitat que t'hem tingut, però com arribes a Catalunya i com arribes també al món de la comunicació?
6: Bueno, el món de la comunicació a Catalunya arribem fugint de la fam, aquesta és la veritat, i després... es preparava a Barcelona i tota la gent de Barcelona molt per los mundials de futbol del 82, tothom volia fer coses, i jo vaig pensar, perquè com que tenien la nostra empresa de taxi, vaig pensar, si ve tanta gent, perdran moltes coses i poder fer i posar una emissora per recollir objectes perduts a l'interior de los taxis o on fos, i així va sortir la idea. I així hem arribat i encara hi som aquí.
4: I encara hi sou. Tens records? Has visitat Córdoba? Durant tot aquest temps?
6: Que sí, he visitat Córdoba, sí.
4: Has tornat a casa...
6: Sí, tenim casa al poble, sí. I anem de tant en tant, sí.
4: Tu vas aprendre català i no sé si en una època difícil en què potser el teu entorn... el que més parlava era castellà, perquè vau ser una onada d'immigració, no?, en aquella època. Era fàcil aprendre català en aquell moment?
6: A veure, fàcil no ha estat mai, però jo li vaig agafar amb molta il·lusió poder arribar un dia parlant català. Jo no volia ser marginat ni als meus fills per raó de llengua, i aquest va ser un motiu per el que vaig començar.
4: Parlem de la ràdio i de la teva experiència a la ràdio. L'has gaudit molt.
6: Sí, la ràdio a mi me l'ha donat tot. La ràdio a mi me l'ha donat tot i jo li estic molt agraït a la ràdio, sí.
4: Explica'ns què és el que més has gaudit, què és el que més t'ha agradat, què és el que les sensacions aquestes, no? Perquè quan estàs tants anys davant d'un micròfon, quina és aquesta sensació que t'emporta i que t'enganxa?
6: Bueno, la sensació que t'enganxa és que estàs fent ràdio, que la gent et truca perquè et necessita i que tu li puguis ajudar, això és molt important i, per tant... Aquesta és la raó de l'existència de la ràdio, jo crec que sí.
4: Ha canviat molt la ràdio, també.
6: També ha canviat molt, però la ràdio continua. Hi ha molta gent, quan va començar a sortir la televisió, hi ha els listos aquests que sempre en saben de tot, donaven la ràdio per caducada. I mira, ells són els caducats.
4: Dies com el de l'apagada general, no?, aquella que vam tenir, la ràdio es va reivindicar més que mai.
6: Sí, claro. Perquè la gent buscava tot arreu, com que res, anava a buscar la ràdio. La ràdio és la ràdio. Sí.
4: Has conegut a molta gent a la ràdio, també?
6: Molta, moltíssima gent, claro. Sí.
4: Què t'emportes d'aquesta experiència?
6: Pues d'aquesta experiència em porto amb molt de carinyo, molts anys, moltes històries i bueno, puc viure i si no tinc a vegades res a fer, em sento, començo a pensar i ja sóc feliç.
4: Va ser fàcil engegar a Ràdio Teletaxi quan vas començar? Perquè en aquell moment tampoc no es donaven moltes llicències de ràdio.
6: Hombre, fàcil no ho té ningú, nosaltres tampoc. I vam començar sense cap llicència. Me'n recordo que vaig anar quan era alcalde de Barcelona, en Narcís Serra, li vaig anar a demanar i em va dir: jo sí que te la voldria donar, però no és un problema meu, això no depèn de mi, això és una cosa de Madrid. Jo he pensat de Madrid una cosa, i vaig sortir decebut i pensant: i si la monto, què passa? I l'objectiu al principi de l'emissora era poder anunciar que l'empresa de taxis en radiotelèfon, perquè ens poguessin trucar i tenir més treball, no? I aquesta va ser la idea, i dic, bueno, i si la monto, ja hauré donat el telèfon moltes vegades, la gent ja ho sabrà, i vinga.
4: Ja hauràs fet altaveu, que era la missió inicial, no?
6: Claro.
4: I llavors el següent pas quin va ser?
6: El següent pas va ser quan mos la van tancar. Perdó, quan mos van tancar l'emissora que...
4: Per falta de llicència.
6: Per falta de llicència, clar, com que no la teníem, mos la van tancar. Bueno, no la teníem perquè no mos la van voler donar. Si no l'haguessin volgut donar, pues la tindríem, però... Nosaltres som els altres.
4: I com es va reprendre?
6: Perdó. Bueno, pensant molt i què farem i a veure què podríem fer i què podríem fer, clar, es van quedar tots aturats, tots. I així van començar. Vaig parlar amb el senyor Palací i el senyor Valdés, era el de l'amo de Ràdio Miramar, que tenia l'emissora de Mataró. Uh-huh. Li vaig proposar i me la van vendre, i la vaig comprar, i clar, l'emissora estava a Mataró, però vam intentar fins que vam arribar a Barcelona.
4: I la Generalitat destaca que has dignificat la ràdio popular. Orgullós, suposo, no?, d'aquesta ràdio popular. Què vol dir la ràdio popular?
6: Bueno, és l'altra gent, l'altra gent. Són els que escorten no sé què, no sé quantes, després hi ha d'altra gent. Doncs pues aquesta altra gent va ser l'enganxar la ràdio a nosaltres. Sí. Abans no se feia res per tothom, o sigui, televisió per tothom, ràdio per tothom. Es feia per una certa part de la població.
4: I ara amb aquesta evolució també tecnològica, creus que s'ha perdut aquesta ràdio popular?
6: No, jo no crec que no. La ràdio viurà sempre, sempre estarà viva, sempre.
4: Explica'm com reps aquest Premi Nacional de Comunicació. A Sabadell serà el 19 de maig. Què tens previst dir?
6: Bueno, ja ho he pensat moltes vegades, a veure què diré, a veure què prepararé, alguna cosa en tinc de preparar, però em fa molta il·lusió. I, a més, a Sabadell hem fet... Quan faríem teatre, veníem al teatre a Sabadell, la gent ens estimava moltíssim. Tenim molt bona relació amb Sabadell, i, de fet, que aquest premi me'l donin aquí a Sabadell, pues, em fa molta il·lusió, molta il·lusió.
4: Deies que t'havies retirat una miqueta de l'antena per deixar pas, no? Però entenc que tu igualment...
6: Bé,
4: estic, no? Estàs amb el dia a dia.
6: Estic a l'oro, com deia l'altre, no? Sí, estic cada dia i vaig a la ràdio per allà, sí.
4: Perquè desprendre't entenc que serà difícil.
6: Bueno, no serà fàcil. No. I a mi em fa molta il·lusió continuar i fer coses.
4: Tens projectes pensats un cop deixes l'antena diària?
6: No, de moment no. Vull anar al poble, vull anar a Córdoba i a veure... Perquè a vegades les coses no s'hi veuen com són, no? Ens hem de posar allà a veure des d'allà com s'hi veuen. O sigui, hem de veure a veure com ens veuen a nosaltres.
4: Com ens veuen a nosaltres des d'allà. O sigui, sí. Tu tens intenció ara de tornar a Còrdoba per estar-hi temps llarg?
6: No, la meva terra és Catalunya i aquí em quedaré per sempre, però sí, vull anar. Tinc cosins, tinc família, amics, i tenim la casa allà.
4: I quins records tens? No sé... Som molts anys vivint a Catalunya, sempre queden aquelles arrels perquè sempre hi tornes, però no sé si tu aquí tens enyorança, no?, d'aquella infància o d'aquell poble o no, també les coses han canviat molt.
6: Bueno, jo d'aquí tinc molta... Li tinc molt carinyo. Vaig venir a treballar al taller de los Domènech, el Pepito Domènech. Jo me'n recordo que allà a Villanueva, enfront de casa nostra, vivia una família que era de Castelló. I eren camioneros i estaven arreglant el camió i me'n recordo que a vegades es donaven un cop i deia, me cago en Déu! I estava arreglant un cotxe allà al taller del Pepito Domènech i vaig dir, me cago en Déu, diu, mira el Justo! Fa quatre dies que ha arribat de Córdoba i està parlant en català. Fixa't.
4: Imagina't. I molta gent també deu haver après català escoltant-te, potser, no?
6: També ho hem intentat. Sí. Abans de... Després va venir la llei de la normalització lingüística i tal, però nosaltres al principi fèiem un programa en què a mi em trucava una persona, jo li feia una pregunta en castellà i ella m'havia de respondre en català.
4: Uh-huh.
6: I així anàvem... Bueno, va ser un temps molt maco.
4: Què et diu què et diuen els oients? Què et diu l'audiència?
6: Pues em tracten amb molt de carinyo, com si fos un més d'ells, i així he sigut, perquè hem viscut molts anys junts. I, bueno, els hi estic molt agraït.
4: També ets fill adoptiu de Mataró.
6: Sí, em van fer fill adoptiu de Mataró amb molta il·lusió. Sí, és que... Quan van tancar l'emissora vaig comprar la de Mataró i, bueno, jo a Mataró li tinc molt carinyo i molta estima.
4: Molt bé, i el Santa Coloma Gramenet, l'entorn del barcelonès, ha canviat molt amb aquests anys. També suposo que has vist aquesta evolució fent ràdio, no? Perquè
6: sí, claro,
4: la societat evoluciona. Quan fas una ràdio d'aquest tipus, d'aquestes característiques, la gent amb la que parles també veus que evoluciona.
6: I ha evolucionat i molt, eh? El que passa que jo no sé si a vegades la gent és suficientment agraïda. Per exemple, tu vas per el riu, vas per el riu i veus que hi ha gent allà, o pren sol, o caminant... I allò era un deixat, el riu era una cosa molt deixada. I en canvi ara està molt cuidada i molt viscuda per als ciutadans.
4: Què més et diuen? Quins canvis? O no sé si fins i tot et diuen que no marxis, no? Que potser també et deu haver passat.
6: També, no, però bueno, ja, ells saben que jo hi seré sempre a Santa Coloma i per Santa Coloma. Sí.
4: Molt bé. Justo, nosaltres...
6: I per Badalona, que està al costat.
4: I per Badalona també, que tenim aquí molt a prop.
6: Sí, nosaltres vam viure aquí a Badalona molts anys.
4: Vas viure a Badalona també, eh?
6: Els meus pares, de fet, i els meus avis estan aquí al cementiri, a Badalona.
4: Uh-huh.
6: O sigui, això forma part de la meva família.
4: Vius les festes de maig?
6: També, claro,
4: sí?
6: I tant.
4: Vas a la crema de dimoni?
6: Sí.
4: Bueno, és que això... Sí. Això sí que fa ciutat.
6: S'ha de venir.
4: I la Feria d'Abril, què? L'has viscut també?
6: L'hem viscut també amb molta il·lusió. Bueno, bé.
4: Ui, aquest bé?
6: Sí, bueno.
4: És diferent, suposo.
6: Jo crec que el sentit d'abans que teníem de la fira ja no és, ja no existeix, ja és una altra cosa i tal. Bueno, espero que en el temps ho vagi canviant per millor.
4: Molt bé. Justo, nosaltres ens alegrem molt d'aquest premi de comunicació a la trajectòria. Esperem que no passis gaires nervis dimarts vinent, el 19 de maig a Sabadell, quan revisa aquest premi, i estarem tots atents al teu discurs.
6: Moltíssima gràcia, molt ànim, i la ràdio tindrà vida sempre que hi hagi persones com tu.
4: Moltíssimes gràcies, Justo Molinero. Moltíssimes gràcies.
6: Molt ànim, a tu.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí,
2: amb xancles i banyador.
4: I a aquesta hora parlem de salut. Ens acompanya la Mar Bernal. Ja sabeu que ella és fisioterapeuta especialista també en sol pèlvic. Què tal, com estàs?
7: Bon dia, molt bé.
4: Avui parlem d'algunes recomanacions per tenir una bona salut vulvovaginal, i per redescobrir si els hàbits, allò que estem habituats a fer en el nostre dia a dia, ens protegeix, ens beneficia i fomenta aquesta salut, o bé, a vegades ens pot jugar a la contra i no en som conscients, no?
7: Exacte. Avui vinc a explicar una miqueta coses que expliquem a cada pacient a consulta, tips a seguir per tenir, doncs, això, la millor salut, la mínima alteració possible d'aquesta zona, i al final veiem que una miqueta el problema és que mai ningú ens ho ha ensenyat. Llavors, vulguis o no, cadascú segueix doncs, el que ha vist una miqueta a casa, no? Les costums, el que hem vist de la nostra mare, de les nostres tietes, etc. Però venim a donar una miqueta, doncs això, consells per tenir la nostra vulva i la nostra vagina en les millors condicions.
4: Molt bé. Doncs començarem parlant, us parlarem de diferents conceptes, eh? El primer d'ells és el ritme.
7: Ritme miccional i ritme defecatori, ¿vale? Perquè també, com que tampoc ens han ensenyat que els pipis són els normals al dia o, o caques, doncs també hi ha molts problemes en les dones, sobretot molts problemes d'estrenyiment. Llavors, quin és el ritme normal a l'hora de fer pipi? Quants pipis al dia són els normals i quins hauria de ser una miqueta un signe d'alarma, no?
4: Perquè no val allò de cadascú té el seu propi bioritme.
7: No, realment sí que hi ha uns números i és important remarcar-ho i ho preguntem a consultar amb cada noia per veure que realment doncs, ella sigui conscient i pugui canviar-ho i adaptar-ho. Hauríem de fer un pipí, la nostra bufeta està preparada per fer un pipí cada 2 o 3 hores. Per tant, si ets una persona que fa pipí cada hora, no, que les pròpies noies diuen, jo soy muy meona, no? Jo faig molt de pipí sempre, sempre m'ho diuen. Doncs això es pot i s'hauria de canviar. Un excés de ritme podria portar problemes d'incontinències, d'infeccions, etc.
4: I un dèficit? Vull dir, en lloc de si fas pipí cada 2-3 hores, fer-lo cada 4-5...
7: Que... molt. Exacte, això també ens ho trobem amb segons quines feines. Per exemple, als mestres els hi passa molt, o segons quines persones que treballen potser en condicions que no poden anar al lavabo quan volen. I això també és un problema. Hi ha un problema a massa poc i de massa freqüència. Llavors és reconduir una miqueta, que la gent sigui conscient, doncs això, que cada 2-3 hores, si ingerim el líquid necessari, que és 1,5 litres, 2 d'aigua al dia, hauríem de fer un pipí cada aquest temps, vale? Per la nit, 0 pipis. L'últim que vaig a fer abans d'anar a dormir és un pipí i el primer que faig quan em desperto pel matí és un pipí.
4: Com distreus el cervell si t'aixeques a mitjanit amb ganes d'anar a fer pipí? L'has de fer o no?
7: Clar. Són hàbits que també s'agafen, és també una mica un costum, vale? Hi ha com un tema aquí també molt conductual que també cal redreçar. I per això recomanem que aquesta ingesta de líquid, aquest 1,5 litres, 2, que recomanem al dia perquè el necessita el cos, que cap allà a les 7 del vespre comencem a disminuir-lo, o sigui que l'ingerim més durant el dia i el migdia, vale? Però a la tarda ja comença a baixar, perquè si em prenc una infusió abans d'anar a dormir, el més probable és que m'aixequi a la nit a fer un pipí. Llavors tenir aquesta consciència de no aixecar-nos a la nit.
4: Això pel que fa al ritme miccional. I el defecatori?
7: El defecatori aquí hi ha una miqueta ja més de ventall, no?, de possibilitats, perquè una caca al dia seria l'ideal, però 2 caques al dia estaria bé, inclús 3, vale? No seria tampoc una alarma. Però fer una caca o, per exemple, 1 o 2 caques a la setmana, sí que això és un problema també que ens està donant problemes intestinals, val? Llavors tot això acaba amb problemes de sòl pelvià, perquè aquestes caques, aquest enlentiment de la caca també fa que estigui més dura, per tant que sigui més difícil de treure i que hi hagi més nombres de fissures anals, morenes, etc.
4: I al budell li costa més regular, treballar, no?
7: Sí. Regulant tots els consells que ja sabem, no?, per fer caca.
4: Roba interior, per exemple, quin tipus de roba interior és la que hauríem de fer servir?
7: Única i exclusivament de cotó 100%. I és curiós perquè hi ha moltes tendes que ja ni te l'ofereixen. Llavors molta gent es pensa que es compra una calceta de cotó, però realment és un 72, un 68% de cotó. Inclús la gran majoria d'un 90-95%. Però no et trobes del 100%. I hauria de ser de cotó, perquè tant la vulva com la vagina necessiten estar en contacte amb una superfície que sigui transpirable i que sigui amigable amb totes aquestes característiques que té, sobretot la vagina.
4: Molt bé.
7: Llavors, els productes de licra, diguéssim, no li agraden a la teva vulva. I què fa? Escup fluxa. I tu què et penses? Que tens molt de fluxa. I què fas? Et poses un salvaslip i aquí la vulva no respira. Aquí la vulva comença a emmalaltir perquè baixem la nostra capacitat de sistema immunitari, no? Cada cop la fem més sensible. Hi ha més infeccions, hi ha més irritacions, més problemes dermatològics... I és una miqueta un peix que es mossega la cua.
4: I calceta i no tanga. O el tanga està permès.
7: A veure, com tota la vida, de forma puntual, no?, per aquell pantaló concret que tal, no passa res. Però si cada dia portes tanga, no és gaire recomanable pel teu sòl pèlvic. Justament on fa la punta del triangle és just el periné, que és una zona molt sensible, i tot això fa que es ressequi, el tanga es mou i porta les bactèries de l'esfínter anal a la vulva i també porta moltíssimes infeccions.
4: Molt bé.
7: Llavors, tampoc ho recomanaríem en excés.
4: Abans hem parlat d'hidratació amb aquest litre i mig, dos litres d'aigua que el nostre organisme necessita, però, diguéssim, expressament la vulva també necessita una hidratació?
7: Aquí sempre hi ha molts dubtes perquè vas a la farmàcia i hi ha tants productes, no? Per tot arreu ens arriba molta info i la gent no sap ben bé quan s'ha de posar. La lubricació, el lubricant, és per introduir alguna cosa a dins de la vagina, ja sigui a nivell sexual, ja sigui a nivell ginecològic, per exemple, val? Per tant, lubricant per posar alguna cosa a dins. Els hidratants, aquí hi haurien dos tipus, els vulvars i els vaginals. I com que la vulva i la vagina no és el mateix, les característiques tampoc han de ser les mateixes. A nivell extern, jo no em complicaria la vida, vale? Jo faria un oli d'ametlles. L'oli d'ametlles és apte, serveix per tota la pell del cos i la vulva és pell i múscul, exactament igual que els braços, les cames i tot. Per tant, oli d'ametlles, cada dia totes les persones de la família, de totes les edats, i tenim uns genitals ben hidratats externament. Internament, cada dia. Internament, aquí hauríem de valorar, tant a nivell ginecològic com nosaltres els fisios, de quines característiques té aquesta mucosa vaginal i si realment ho necessites. De normal, amb un cicle normal menstrual, si tenim un flux coherent, no és necessari. Però si veiem que sí, llavors ja recomanarem quin necessita cada persona.
4: Molt bé. Pel que fa a, diguéssim, els dies en què tenim la regla, no?, el període, higiene menstrual, quina és la més convenient? Ho dic perquè abans ens has parlat del SalvaSlip, com, diguéssim, un estri, no?, que al final doncs, no ens deixa transpirar, però clar, aquí hem de pensar en compreses, SalvaSlips, que els utilitzem també quan tenim la regla, fins i tot els tampons, no? Hi ha alternatives que ens són més beneficioses?
7: Tot el que és reutilitzable, ja sigui copa menstrual, les calces menstruals, compreses de tela, SalvaSlips de tela, que molta gent no els coneix, són, per una banda, molt més econòmics, a final, no?, l'any, si fas números, et sortirà molt més a compte, però és que l'important no és el preu, sinó que no t'està portant, doncs això, uns elements tòxics en el teu cos, no? Ara està molt de moda tot el tema dels microplàstics, dels disruptors endocrins, però aquest tipus de productes, les SalvaSlips, compreses i tampons que hi ha al súper, de totes les marques que coneixem, són superdolents per la nostra salut. Llavors és començar a mirar, investigar i veure que realment això que puguem utilitzar, si són d'un sol ús, que siguin només de cotó.
4: Molt bé. I pel que fa a la higiene, hem d'utilitzar sabó quan ens rentem?
7: Recomanem zero.
4: No, zero.
7: Zero, absolutament.
4: Que això costa, perquè ho tenim com molt integrat, no?
7: Per això mateix, no? Perquè sempre, i això més en les dones que en els homes, perquè sempre diem el mateix, però no has vist mai un sabó per penis anunciat ni per la tele ni per...

0: I també comentar que és molt més net netejar-se els genitals, tant anal com vaginal, com el penis, amb aigua, que no pas amb paper de vàter, per exemple. Mm-hmm. A nivell de caca,
1: sí, sí,
0: per
1: sí,
0: exemple,
1: sí.
0: Tu quan et neteges el cul estàs escampant la caca, no l'estàs netejant.
1: A banda que irrites en moltes ocasions, no? També la pell.
0: I després hi ha les tovalloletes, tot això també porta un munt de productes super tòxics.
1: Que no es recomanen, per gens. Res. I acabem amb la depilació. És beneficiosa, no? Vull dir, el pèl també és protector, no?
0: 100% protecció, ens dona múltiples beneficis a nivell genital, ja que fa que no tinguem infeccions, de que no entrin microorganismes a dins, de que hi hagi una bona temperatura, i a més fa que els pèls tanquin els músculs de la vulva, i la funció de la vulva és estar tancada perquè la vagina no es quedi seca. Si la vulva està oberta, que això passa molt en un postpart, aquesta vagina sempre es queda oberta i llavors s'asseca, és com si estiguessis sempre amb la boca oberta i tota la nostra mucosa s'acabés assecant. Doncs aquí hi haurà una sèrie de problemes també. Per tant, el pèl ens ajuda a, també a nivell de protecció.
1: Ens adonem que hem de desaprendre moltes d'aquestes coses que estem habituats a fer,
0: Sí.
1: Per tenir una millor salut vulvovaginal. Mar Bernal, fisioterapeuta de Sol Pelvia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres. Merci.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: I avui ens acompanya també als nostres estudis de Radio Ciutat. Davant del micròfon trobem una jove esportista que de fet ja competeix i guanya a nivell internacional. Avui parlem amb la Denise Prats. Ella és karateka del Club Grama Karate, que s'ha proclamat campiona en la categoria de 16 a 17 anys, això vol dir menys de 55 quilos, a l'Open de Londres, de Karate Kyokushin. És una disciplina el que requereix precisament aquesta modalitat, molta constància, i també en ella trobem caràcter sobre el tatami que l'han portat, doncs, com explicàvem, al més alt del podi europeu. Avui a l'estudi del Badalona Matí volem conèixer què hi ha darrere d'aquesta victòria i quins són els propers reptes de la Denise Prats, que avui ens acompanya. Benvinguda.
4: Molt bon dia.
1: Què vas sentir, Denise, quan el jurat et va proclamar campiona? Quines són les sensacions que vas tenir?
4: Bueno, al principi sí que és veritat que quan vaig anar no anava amb el pensament d'anar a guanyar, perquè també era com un objectiu no molt proper, però quan ja vaig estar a la ronda final i tot, i ja vaig veure com el primer premi al costat, dic, ja tinc que guanyar. I vaig guanyar i vaig sortir inclús plorant perquè de la emoció, no? D'haver guanyat, que era un premi que no esperava, doncs molt contenta.
1: És el primer gran torneig en què participes,
4: sí,
1: a nivell internacional?
4: Bueno, internacional vaig participar l'any passat en un Open de Lyon, però no vaig sortir com aquest, lògicament, i aquest sí que és com el que més m'he preparat per participar.
1: Com es prepara un torneig d'aquestes característiques, com bueno, l'Open de Londres?
4: Sí que és veritat que hi ha molt de treball darrere, no només meu, també dels meus entrenadors, dels meus companys. Et prepares mesos per poder anar a competir, perquè no és una competició a nivell tan baix com pot ser de Catalunya, ja és amb molts altres països, i tu fas el teu entrenament com et diuen els entrenadors, és molt més dur que un entrenament normal, però si és el que vols aconseguir,
1: és el que toca.
4: És el que toca, total.
1: De fet, estem parlant d'un dels tornejos més importants, no?, a nivell europeu.
4: Sí.
1: I, per tant, doncs, requereix d'aquesta preparació física i entenc que també
4: mental,
1: no? Com ho has gaudit i com ho has patit? Alhora, clar, segurament els nervis, no?, d'una competició
4: així. Jo, per exemple, soc molt nerviosa en aquest àmbit i sí que és veritat que en la competició, per exemple, no fa molt d'Espanya, més o menys, em vaig posar molt nerviosa i vaig patir molt, i això que no era ja internacional, era abans d'aquesta. I el meu entrenador em va donar un cop d'un avís i em va dir, això no pot seguir així perquè això te va influir de manera malament als pròxims campionats, no? I vaig començar a intentar millorar els nervis, posant-me música o fent respiracions, intentant controlar això, no? I mentalitzant-me abans del campionat per poder... Perquè també és molt important, no només la part física, no? Que és el que només es pensa, perquè no només el físic és important, sinó també com vagis a fer els combats.
1: Anímicament, no? Clar. La confiança que un té en si mateix. Quina música escolta?

0: cosetes que deies, em posava música, no, per relaxar-me, per motivar-me.
1: Lo que, és que escolto moltíssimes coses, però sobretot pop, i això que estigui més animat la música, perquè si és molt trista tu també agafes-la.
0: Que sigui canyera.
1: Sí, que sigui canyera per animar-te i no pensar en el combat, sinó en que...
0: Algun títol et ve al cap o no? Alguna cançó?
1: Per exemple, m'agrada molt Rauw Alejandro, està molt guai això, o Bad Bunny, que és molt típic d'ara. Mm-hmm. Això jo ho escolto molt.
0: Molt bé. Doncs vinga, a veure si per acabar l'entrevista podem marxar amb un tema de Bad Bunny, per exemple, que li agrada a la nostra convidada. I com ho ha gaudit la família? Com t'ha animat? Clar, estem parlant, abans ho deia, d'una competició en una categoria de 16 a 17 anys. Per tant, tu encara ets menor d'edat i t'han hagut d'acompanyar, entenc, no?
1: Sí, bueno, jo he anat amb el meu professor, amb el Lee, i amb els meus companys. No vaig viatjar amb els meus pares perquè no es podria, però sí que es pot anar. Jo en aquest cas no, però me'n recordo que vaig guanyar i el meu entrenador va trucar a la meva mare en seguida, va dir-li que havia guanyat i vam parlar anar una estoneta només guanyar, i me'n recordo que estava super emocionada, no escoltava quasi a la mare, jo, mama, que he guanyat, no, i la meva mare super emocionada també, ja sap com mare, va dient-lo a tothom que he guanyat.
0: Ara té orgull, no?
1: Sí, va dient a qualsevol que es troba, la meva filla ha guanyat, no sé què, i jo, bueno, sé que estava molt emocionada i molt contenta per mi, i els meus entrenadors i companys també, ja que no és algo que vam anar a buscar, perquè és més un projecte, però supercontents d'haver guanyat.
0: Uh-huh. Aquest torneig, o haver-lo guanyat, t'obre les portes a d'altres?
1: Sí, clar. Si vas pujant de nivell, el teu professor, en aquest cas el meu entrenador, va veient que hi ha més nivell i vas pujant més de categories, vas anant a més campionats internacionals, fins que si ets molt bona ja arribaries a altres lligues.
0: I ja ets cinturó negre?
1: No, encara no. Soc verd encara. Per ser negre encara em queda una miqueta, però és un objectiu que també tinc. I també sí que és veritat que el problema que tinc ara, més que problema, és que entraré dins de molt, no molt, a la categoria de 18, que ja 18 és cap a dalt i ja són totes les edats cap a dalt. Llavors això sí que és una miqueta més un repte nou.
0: Vols dir que pots competir amb més persones que sí que tinguin gel negre,
1: sí,
0: no, per exemple?
1: És, hi ha més nivell, però bueno, és un nou repte i que també superaré.
0: Molt bé, i tant que sé. Quan vas començar amb el karate? Fa molt que el practiques?
1: Vaig començar fa 5-6 anys, més o més, quan m'anava primer de l'ESO, i sí que és veritat que vaig començar amb... més un extraescolar, més que pensar com ara que ho tinc, que és com més una família.
0: A través
1: que...
0: de l'escola o vas
1: no,
0: descobrir...
1: No, ho vaig descobrir perquè...
0: Et vas voler...
1: Sí, perquè eren amics dels meus pares i per això va ser més connexió. I jo volia i al final s'ho va aconseguir. Em vaig apuntar al karate i no surto ja.
0: I què és el que més t'atrau del karate?
1: A mi els esports m'encanten des de sempre, des de petita. Però sí que és veritat que el karate és... com a disciplina, a part de que pensen que és un esport individual, o sigui, és com una família, o sigui, no és només tu sortir sola, perquè darrere hi ha molta gent al costat teu. Llavors, el que més m'atrau és la familiaritat que hi ha, el com ens tractem els uns dels altres i la disciplina que s'aprèn al karate és impressionant.
0: I aquí pot pensar que és un esport violent, tu consideres que és així?
1: Jo... nada, no és violent, o sea, sí que hi ha la part de comitè, que és el combat, però no és un esport violent, de més, és controlar-se, aprendre a com saber gestionar les emocions, el control de la violència i tot això, ho aprens moltíssim.
0: Com combines? Ho deia perquè tens 17 anys, ens has dit?
1: Tinc 16.
0: 16 encara, no has fet els 17. Com combines entrenaments i estudis? Estàs estudiant,
1: sí,
0: encara.
1: Sí, faig ara primer de batxillerat científic. Sí que és veritat que no és el mateix que anar a l'ESO, ja és més cap a dalt. Però nada, jo vaig als estudis i als esports, us combino a les estonetes que tinc lliures, vaig estudiant, després faig esport dimarts, dijous i divendres, i també vaig a un col·le, que soc profe. Llavors, sí que és una miqueta...
0: Professora de karate.
1: Sí, de karate. Sí que és una miqueta just al temps, però si t'organitzes bé, sense cap problema. Es pot fer.
0: Molt bé. I què t'agradaria estudiar en un futur? Ho dic perquè ens comentaves que fas batxillerat científic.
1: Sí, m'agradaria o fer medicina o psicologia, però l'àmbit científic és de salut. M'agrada molt.
0: I et veus tota la vida combinant, diguéssim, aquesta part més professional amb el karate?
1: És el que m'agradaria totalment. No m'agradaria deixar-lo, la veritat.
0: tampoc la vas, diguéssim, de, com a professora, com a senpai?
1: Bueno, també m'he fet el plantejament, no?, de qui sap, pues, poder ser profe, però ja amb més nivell, ja abrir-me una classe o el que sea, però també m'agradaria.
0: Molt bé. Què diries? Què t'aporta el karate?
1: Moltíssim. És que el karate és molt... No és com un esport normal, jo diria, no? Perquè, a més d'aprendre i tenir companys, tot el que aprenes darrere, tot el que tu tens que fer de treball per a poder aconseguir el que tu vols, jo crec que m'aporta molt com a persona, també. Com si no hagués estat en el karate, quizà no seria com seria jo ara, no? Perquè tot el que he après i tot m'ha servit moltíssim.
0: Diries que és un esport que encara està molt masculinitzat?
1: Sí.
0: Hi ha poques dones.
1: Hi ha poques dones. Bueno, hi ha... Cada vegada hi ha més, perquè ja no és tan com abans, però sí que és veritat que a pares o a mares, quizà el fet de que el seu fill o de que la seva filla, en aquest cas, faci un esport de contacte, et porta una miqueta cap endarrere, no? Però que es tracta superbé, que... I és molt necessari també aprendre a poder defender-se un sol. I jo considero que devia haver-me més dones.
0: Quins són els teus referents en el món del karate?
1: Bueno, sobretot a part del meu entrenador, lògicament, perquè ho veig i és com el meu referent principal. També veig altres esportistes, com són la Shihan Inma, que és molt bona karateka, ja us veu amb el seu nivell, o altres karatekes que veig, per exemple, que es diu Jasmine o altres, que em fixo i m'agrada molt aprendre també. Jo sóc una miqueta friki en aquest sentit i veig molts vídeos.
0: T'agradaria arribar a unes Olimpiades o ho veus molt, molt llunyà?
1: Hombre, el problema és que no hi ha Olimpiades encara d'aquesta modalitat del karate, però si hi hagués, a mi m'encantaria.
0: Karate Kyushinkai, Explica'ns en què consisteix aquesta modalitat.
1: El karate Kyushinkai és més nou que els altres, com hi ha el Shotokan o així, i és un esport que combina molts altres, com moltes tècniques d'altres esports de contacte, i el Shotokan, per exemple, no hi ha tant de combat tan directe, i en el Kyushin, pues, sí que és una miqueta més... brut en aquest sentit. Exacte. Però jo considero que és el millor dels que hi ha perquè és com aprenes a defender-te de veritat.
0: Per tant, també ho vius com a un element de defensa personal.
1: Sí, serveix moltíssim.
0: Què és el que més et costa del karate, no? Si és que hi ha alguna cosa que se't resisteix.
1: Jo és que sóc molt perfeccionista, però el que més em resistiria... podria ser el fer ben perfectament les tècniques, o a l'hora del físic també no tinc el mateix físic que molts companys que són homes, no? Aquesta part potser em costaria una miqueta més, i sobretot, però per la meva persona, els nervis abans de les competicions i tot això, crec que és, això sí que és el que més em costa.
0: Els tornejos per això són mixtes, homes i dones?
1: No, són homes per un costat i dones per l'altre, hi ha separació de gènere.
0: Precisament avui ens acompanyes aquí als estudis de Ràdio Ciutat, però l'Ajuntament Colomenc ja et va fer també un reconeixement, no? Què vas sentir? Com va anar aquesta trobada institucional en la que és la teva ciutat? Tu ets veïna de Santa Coloma.
1: Sí que és veritat que quan em van donar la notícia de que anava a parlar amb l'alcaldessa va ser com, ui, això sí que no ho havia viscut mai, i em vaig posar nerviosa, però quan vaig anar i vaig parlar amb ella va ser super, com una xarra amb una amiga més, podria dir-ho, i se'm van quitar els nervis i va ser molt interessant, m'agrada molt, vaig aprendre també, i l'alcaldessa és molt, o sigui, no m'imaginava si podria dir, és com alcaldessa sona un nom molt important, no? Pues va ser molt guai.
0: La vas sentir propera, eh?
1: Sí.
0: I després d'aquesta victòria a l'Open de Londres, quins són els teus pròxims reptes al primer d'any?
1: Estaria molt guai. Sí, m'agradaria molt treure'm el cinturó negre. Sí que és complex, però no ho veig impossible. I m'agradaria anar sortint més en campionats internacionals i anar pujant més, a més d'experiència també, perquè no he sortit en tants, i pues, pujar més de nivell.
0: Molt bé. Els teus amics et demanen alguna demostració?
1: Sí que és veritat que amb el tema del karate em pregunten, fes-me una llave, no sé què. És molt típic, sí que és veritat que no fem llaves, per exemple.
0: Això està molt... No feu claus, vosaltres.
1: No fem claus ni res, perquè és molt... Pensant en el karate i és judo i aquestes coses, pues, ho barregen.
0: En canvi, feu kates.
1: Sí, cata sí que fem això, però no és, jo crec que no és com tan llamatiu per les persones, i llavors es quedem amb claus o fes-me així un cop de puny. És molt típic. Sí que és veritat que m'han demanat algunes vegades, però bueno, em fa més gràcia que la cosa.
0: Molt bé. Si t'has trobat o trobes, no, en alguna situació, diguéssim, de violència, no, que abans parlàvem, que també és, vulguis o no, una eina de defensa, no d'atac, sí, sinó de defensa, no? Tens molt clar de quina manera utilitzar el teu cos, controlar-lo?
1: Això ho he pensat moltes vegades també, aquesta part. Sí que és veritat que mai una persona que tingui molt clar què passaria, no, què faria, faria això, això, a l'hora de el que et passa, pot ser que no sepis com actuar, no? Perquè els nervis o el xoc de ui, això no he viscut mai, et pot paralitzar, però sí que jo crec que podria defensar-me bé.
0: Molt bé. Per ara, on volem veure defensar-se, i no bé, sinó estupendament bé, a la Denise, és al damunt d'un tatami. Així que, Denise, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I que continuïs, doncs, acollint molts èxits, també, fruit d'aquesta feina de disciplina que ens deies i de valentia que comparties amb nosaltres avui al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes a un nou Mixtures. Avui dedicarem tot el programa a la música de Mali i ho farem a través de la veu de quatre dones que són quatre grans veus femenines africanes, totes de Mali. Comencem amb Hawa Kase Madi Diabaté. És filla de Kase Madi Diabaté, una de les veus al costat de Salif Keita, doncs històriques en la música de Mali, que no és dir poca cosa. I aquesta dona és la seva filla, és l'hereva de tota aquesta cultura musical del seu pare, un dels griots més respectats, i que doncs és la veu de Trio de Cali. L'hem sentit aquí al programa tant amb el seu disc de 2017, ara hi tornarem, com amb el d'aquest any 2025, Bagola, el nom d'aquest tema que acabem de sentir. Aquí en aquest trio, doncs cal dir-ho, també hi ha la Sana Diabaté, el balafon, que és aquest xilofon que acabem de sentir amb peces de fusta, i Mamadou Kouyaté, que és fill alhora de Bassekou Kouyaté, el mestre de l'Ngoni, i ell, doncs el fill, també toca aquest instrument ancestral. Bé, Trio de Cali, per començar, un Mixtures dedicat a la música de Mali. I, evidentment, havíem de tornar a 2017, aquell primer disc, aquella producció pel segell World Circuit que van fer amb Kronos Quartet. Es deia La Dilikan i va ser, evidentment, aquell any 2017, millor disc de músiques del món.

David Harrington, el violinista i fundador de Kronos Quartet, explicava després de fer aquest disc que ell veia en la figura de Hawa Kasemadi Diabate una nova Mahalia Jackson, i de fet en aquell disc van incloure un dels clàssics del gospel, doncs diguem-ne que africanitzat. Però canviem de veu. Anem a buscar una altra veu de Mali i anem a buscar un disc de fa gairebé 30 anys. Es deia Muneissa i ella és Rokia Traoré.

La veu i la música de Rocío Traoré és una de les més innovadores que partint de Mali, del nord de Mali, doncs es converteixen en una música pròpia. De fet, ella és, com hem dit, una cantautora. Ella toca la guitarra, ella doncs innova i genera la seva pròpia música, i això fa doncs que sigui realment especial, a més d'aquesta veu cristal·lina de Rocío Traoré. Ella té 6 discos, des d'aquest Muneissa de l'any 98 fins a Neso l'any 2016. El que va trencar d'alguna manera la seva carrera i d'alguna manera entenem que explica el seu silenci és tota la crisi de que ha viscut després de la separació d'un director de teatre belga amb qui va tenir una relació i una filla de 5 anys. La custòdia d'aquesta filla per aquest director de teatre belga, doncs la lluita l'ha portat inclús a la presó, ja que va ser citada a declarar i que en el moment de fer-ho de viatjar a França per anar això al jutjat de Brussel·les, va acabar a la presó. Ha estat entre la presó de Roma i la de Brussel·les durant uns quants mesos fins, doncs, i segueix lluitant per aquesta custòdia de la seva filla, aduint que aquest home d'alguna manera se'n va desentendre i que ells van viure a Bamako, elles dues van viure a Bamako totes soles. De fet, la lluita personal de Rocío Traoré s'ha convertit també en una lluita política de per què, doncs, diguem-ne, una dona africana ha de deixar que la custòdia quedi en mans d'un home belga, per tant, europeu. I en aquesta lluita ha tingut el suport de molts músics i d'altres personalitats africanes i no africanes per això. Bueno, de fet, Neso, aquest disc que ara escoltarem, va ser l'últim que ella ha publicat l'any 2016. Aquest, diguem-ne, silenci, doncs només s'explica per aquesta crisi personal i alhora política. Anem a sentir aquest tema Kenya del disc Neso, Rocío Traoré.

Aquest disc Ne So per la discogràfica No Such Records és el darrer que ens va donar Rocky Atauré. I aquest silenci des de 2016 només s'entén per la crisi personal i alhora política d'aquesta dona africana que lluita per la custòdia de la seva filla, inclús passant per les presons europees. I llavors, bueno, seguim esperant que pugui, doncs, reemprendre la seva carrera com a cantant. I de Rokia Traoré a un altre cantant, que es diu Rokia, en aquest cas Rokia Kone, que va néixer també a Mali, que en un ambient tradicional, rural, doncs va començar la seva carrera, que va anar a Bamako, es va convertir també, doncs, primer en corista d'un altre cantant, després en solista, i que va ser convidada a participar d'aquell projecte que se'n va dir Les Amazon d'Afrique, el primer dels discos de Les Amazon d'Afrique amb el segell World Records i Real World Records, i un productor irlandès, Jackknife Lee, li va proposar fer un disc, i aquest és el resultat, que va ser també millor disc de músiques del món de l'any 22.

Aquest disc va manant, doncs el 2022 va ser tot una descoberta, i de fet el productor Jackknife Lee, aquest productor irlandès, explica que no va ser exactament una proposta, sinó un cúmul de casualitats que el van portar a poder produir, i ell diu que tota una oportunitat i un privilegi poder produir aquest disc. I, de fet, Rocky Akone, després de Les Amazon d'Afric, preparava el seu debut en solitari, el seu primer disc. Ho feia acompanyada d'un guitarrista que havia cridat l'atenció d'aquest productor, que alhora s'enamora d'aquesta veu i diu, i sap, li expliquen que estan fent un disc i que en volen ajuda per la, per acabar la producció. I llavors és quan entra aquest home, que de fet doncs és un productor que havia treballat amb Cars, amb U2, Rem, The Killers, Robbie Williams, o sigui, és un productor de pop, i que s'enamora perdudament d'aquesta música, de la música africana. Arriba a dir que se n'adona que havia estat perdut durant anys i que ara recupera les ganes de fer una música nova. És aquesta, el disc Bamanan, de Rokia Kone i Jackknife Lee.

I per la darrera part del programa tenim la veu de Mamani Keita. Hi ha tota una veterana que va començar dins del grup de Salif Keita com a cantant dins de les formacions de Salif Keita, que després va passar per... ha publicat fins a 4 discos amb el seu nom, dos dels quals produïts per aquest músic que acabem de sentir, aquest músic francès, productor i guitarrista de jazz, Nicolas Repac. Però, de fet, ella és un de les cantants més transgressores, políticament punyents, que actualment, doncs, des de Mali i aquí a Europa també, doncs, per exemple, a través d'aquest supergrup que se n'ha dit Les Amazones d'Afrique, perquè ella és un dels puntals de més edat d'aquest grup, supergrup de veus femenines, com per exemple en aquest tema Flaps, en el qual doncs estan cantant contra la mutilació genital femenina i alhora contra la violència contra les dones a l'Àfrica. Mamani Keita i també la veu de Fafar Rufino, Flaps.

Mamani Keita, en el seu perfil, el seu registre més reivindicatiu, amb les Amazon de Freak. Val la pena veure aquest videoclip, Flaps. I Mamani Keita s'ha convertit en un dels puntals també d'un altre projecte. En aquest cas és la banda de París Arat Kilo. En aquesta darrera temporada del Mixtures hem sentit el seu nou disc, però ara val la pena que anem a buscar el seu disc Visions of Selam. Això era l'any 2018 i era quan va començar aquella fórmula d'aquesta banda obsessionada per l'Ethio Jazz, la veu de Mamani Keita i la veu de hip-hop de Mike Ladd. Això és Dia Balaní.

0: maite sininon?
1: Mamani Keita i Arat Kilo. Tota una combinació. I per acabar el programa, ara sí, se'ns acaba el temps. Mamani Keita es va deixar enganyar, per dir-ho d'alguna manera, per la banda arabo-anglesa Alcázar. Això és rock del voltatge amb la veu de Mamani Keita. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tardeos d'estiu a Ràdio Ciutat de Badalona amb DJ

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem l'altra cara de l'actualitat amb els diaris que ha llegit el Carles durant tot el dia. Mira, el porta aquí sobre, sempre ve carregat amb tots els diaris, els trenca...
3: Els hi don cops.
2: No estàs bé, no ho veus?
3: No, què?
2: No estàs bé, eh? Jo crec que, no sé, potser la crisi t'està afectant d'alguna
3: manera.
2: Escolta
3: una cosa, la crisi...
2: T'ha caigut papers al terra, més.
3: Ja et dic ara que la crisi ens afectarà, perquè ja anuncio que aquest espai s'acaba el gener.
2: S'acaba el gener?
3: Sí, perquè m'acaben de dir que hi ha retallada en aquesta empresa de diaris. A partir de l'1 de gener no compraran cap mena de diari.
2: És reial, això?
3: Sí, sí.
2: I com ho hem de fer?
3: Només el 20 minuts es compraran.
2: Home, no, el 20 minuts...
3: El metro i el què?
2: No, sempre podem consultar-ho per internet.
3: I a la Bétulo, ho consultarem a la Bétulo.
2: Per internet.
3: Sí, per cert, m'ha agradat molt aquest número de la Bétulo.
2: Està molt bé.
3: Trobo que està molt bé el disseny.
2: I tant.
3: I el paper.
2: I tant, sí, sí.
3: Bé, escolta una cosa, comencem, si et sembla.
2: Millor.
3: Avui amb el punt de les comarques tarragonines. Anem al punt de les comarques gironines i ara anem fins al punt de les comarques tarragonines. Parlem, atenció, d'un succés que us quedareu astorats. Atenció a la notícia. Uns lladres s'emporten 400 bossetes de xutxes dels nens d'una escola pública de Tarragona.
2: És reial?
3: Sí.
2: Però què els hi passa als lladres? Que estan en crisi, també.
3: 400 bosses de xutxes. Això que les havien preparat a l'escola perquè, bé, per donar-los als nens a cara al Nadal.
2: Clar.
3: Van entrar els lladres... i van desaparèixer aquestes 400 bossetes de xutxes.
2: Estic astorat.
3: Sí.
2: No m'ho puc creure.
3: Això que ha passat al barri de Sant Salvador de Tarragona, que es veu que darrerament ha augmentat el nombre de robatoris. I el més sorprenent, volíem dir, és que, a banda de tot tipus de material, darrerament s'emporten menjar. Això que va passar en un supermercat fa poc. I... a les darreres hores, el robatori ha passat en una escola pública d'aquesta població de Tarragona. Els lladres han emportat les 400 bossetes de llaminadures que havien preparat. La policia ha detectat una banda que sembla que s'ha especialitzat en robar menjar.
2: Que és una banda organitzada, no? Una banda organitzada que roba llaminadures.
3: És molt fort, això, eh?
2: Sí, home, és que això és inconcebible.
3: Que vigilin el carrer de Mar a la Pirula.
2: No, que vigilin els Reis amb la cavalcada, que encara no sí. Tindran carmels aquest any.
3: T'imagines? Som una ciutat tan desgraciadeta que un dia d'aquests...
2: A veure, que si els
3: Reis... Atracaran els Reis a Badalona i es quedaran sense sí, caramels.
2: Que tampoc no tiria molt, potser, perquè tampoc és que tirin allò a milers.
3: Mira, ja que parles de Reis, espero que aquest any la cavalcada no vagi 120 per hora, com l'any passat. Ai,
2: sí. Que vagi a menys de 40 km per hora,
3: sí.
2: Com a l'àrea metropolitana, no?
3: Sí, perquè l'any passat va ser... Bé, jo crec que ningú va veure.
2: Jo em vaig ajupir a agafar un carmel i quan em vaig
3: aixecar
2: ja no vaig veure cap rella.
3: Sí, ja havien passat els Reis.
2: Anava molt ràpid.
3: Bé, anem a trucar a aquesta escola, et sembla?
2: Sí.
3: Aviam com estan els ànims després de la desaparició de 400 bossetes de xutxeries.
2: Vinga, som-hi, anem a trucar.
3: Último caso.
4: Caso abierto.
3: Chuches.
4: Está pasando.
5: Colegio San Salvador, dígame.
3: Hola, bon dia.
5: Hola.
3: Hola, mira, us truquem de Ràdio Badalona, Barcelona.
5: Sí.
3: Mira, jo trucava perquè ens ha arribat una notícia que volien confirmar. No sé si és possible parlar amb algun responsable de l'escola.
5: Pues un momento, a ver.
3: D'acord. És l'escola...
2: Ui, la porta, sentit la porta sobre què fa.
3: Estem buscant el cas d'aquests lladres que s'han emportat 400 bossetes de xutxes d'una escola.
2: Home, que t'agraden a tu, eh?
3: M'encanta.
2: Els nens han d'estar molt tristos. Deuen pensar que s'han portat malament aquest any.
5: Digui'm.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia.
3: Mira, perdona que et molesti.
5: Digues.
3: Et truco de Ràdio Badalona, a Barcelona.
5: Sí?
3: Mira, et truco perquè ens ha arribat una notícia que volíem confirmar. Crec que les darreres hores us han entrat a robar, correcte?
5: Correcte.
3: És veritat que s'han emportat 400 bossetes de xutxes?
5: Espera un momentet, un momentet.
3: Atenció.
6: Xxxt. Molt aviat obrirem la porta.
3: Atenció, escoltem.
5: Sí, diu que en van obrir i en van trobar la meitat escampades per un puesto, escampades per l'altre. En van començar a menjar algunes i...
3: Van menjar fins i tot algunes xutxeries?
5: Sí, es veu que sí.
2: Oi.
5: Pel que em comenten, eh? Jo és que ben bé això de les xutxes no estava ben bé el cas de com havia acabat, però...
3: Ja, però quin escàndol, no? Escolta. Però això que ho teníem preparat, suposo, de cara a Nadal, els nens...
5: L'APA teníem una festa amb els nens, i tenien bossetes per donar a la festa als socis de l'APA.
3: I se't sap si és una banda organitzada?
5: Doncs la veritat és que, a veure, jo no et puc confirmar res a nivell oficial, però
3: no.
5: El que sí està clar que semblava que era una banda, perquè la manera com van actuar dintre l'escola, vull dir,
2: operandi,
5: van inutilitzar l'alarma... Van tallar els cables de l'alarma i semblava que sabien molt bé on anaven, perquè van forçar totes les portes blindades. Vull dir que semblava com si sapiguessin exactament en quines eren les dependències on hi havia...
2: I només s'han endut llaminadures.
5: Coses de valor, com podia ser molt material informàtic...
3: Ah, s'han endut... A part de la xutxeria, s'han aprofitat i s'han endut altres coses.
5: Ui, moltes, sí,
3: s'han endut... Ah, val, perfecte. És que saps què passa? Que també TV3 ho hem vist.
5: Sí.
3: A la web està com a notícia ara mateix... destacada,
5: sí?
3: I clar, el titular és uns lladres emporten 400 bossetes amb llaminadures a una escola de Tarragona.
5: Ah.
3: I clar...
5: No és això el més important, perquè em penso que les bossetes...
3: Home, sí, ja suposo.
5: No, les bossetes crec que tampoc van ser totes, eh? En principi...
3: Però algunes van menjar, veig, no?
5: Sí, però la responsable de l'APA, amb l'acabament,
2: va trobar
5: tot escampat.
2: Es van distreure.
5: Perquè van entrar a l'APA. Van entrar a lo que és el recinte, a les dependències de direcció, les aules de ciència, i van entrar a la cuina. Llavors, de l'APA... Esclar, quan va trobar tot llançat, tot escampat, no va trobar les bossetes. I llavors, al final, em sembla que totes no eren les que van prendre, eh?
3: Sí.
5: Van potser prendre algunes, però ella en va recuperar algunes, també, eh?
3: Se n'han recuperat algunes d'aquestes 400.
5: Sí, se n'han recuperat. No et sabria dir ara, tampoc, perquè jo he estat a classe, que no sóc la directora, sóc la secretària, només.
3: Molt bé.
5: I llavors, doncs, exactament això de les bossetes no ho sé. Però, per exemple, el que sí que puc dir és que del menjador, per exemple, se'n van endur tot el menjar que hi havia.
3: Què dius ara?
5: Sí. Segons el cuiner, per valor d'uns 3.000 i pico d'euros, eh?
3: Perdona,
5: perquè tenien molta cosa congelada bona per fer els dinars de Nadal dels mestres i dels nens.
2: Els dinars de Nadal
5: dels
3: mestres? I del magatzem. M'estic quedant assurat. O sigui, es van emportar tot el menjar que hi havia a la cuina, que teníeu congelat,
5: tot
3: per celebrar àpats de Nadal?
5: Sí,
3: però una cosa, com es poden portar tanta quantitat de menjar?
5: Doncs se'n van emportar el carro. Allà a la cuina hi ha un carro gros que quan venen els distribuïdors descarreguen el material i el conserge, si ha de transportar coses per dintre l'escola, és una escola gran, vale? Llavors si hem de portar paquets de folis o així, que potser els transportistes ho deixen a l'entrada, i bueno, i el menjador també hi ha un carro molt gros, que és el del conserge, per transportar coses, amb diversos prestatges, vale? Doncs, bueno, se'n van endur aquest carro, també. O sigui, aquest carro també l'han pres, amb tot
3: també
5: carregat de menjar.
3: El carro fora, també, déu-n'hi-do.
5: Sí, tot carregat de menjar. Tot el bo. Les patates fregides, per exemple, del congelador no les han pres. Però
3: ah,
5: tot...
3: no, o sigui, les patates són perquè lentes. Us les mengeu vosaltres.
5: Sí, tot el que eren, per exemple, tenien com unes espatlletes de cabrit,
3: sí,
5: així, pels nens, per fer l'últim dia del dinar abans de Nadal.
2: Des de la sirena, sí.
5: Tot les tartes gelades... totes les...
3: Perdona.
2: Escolta, quina pata estan preparant aquí els mestres.
5: Totes les cistelles que hi havia, els monitors del menjador tenien allà unes cistelles de Nadal.
3: Escolta, una cosa, deuen passar gana, suposo, perquè clar...
5: Bueno.
3: Bé, escolta, és igual. Moltes gràcies per tot, de veritat.
5: Doncs no hi ha de què.
3: Vinga, gràcies.
5: De res, adéu.
3: Escolta, és fort, el que acabem d'escoltar.
2: Un escàndol, eh?
3: Tot el menjar de la cuina...
2: Per un valor de 3.000 euros...
3: Tot els congelats que tenien...
2: De la sirena.
3: Tot els hi han robat.
2: Home, ja sabem que comprar està car, però no tant, no? Com per robar-ho en una escola.
3: Perdona, el que trobo més fort és les bossetes de xutxeries.
2: Que se les van menjar.
3: És robar la il·lusió dels nens. És robar la il·lusió dels nens.
2: Bé.
3: Això ha passat a Tarragona, recordem-ho, al barri de Sant Salvador. Notícia que ens arribava avui mateix d'aquesta banda de lladres especialitzada en robar menjar.
2: És lo que está pasando en Tarragona.
3: Està passant en directo. I anem a un altre cas que també, de cara al Nadal, ens ha sorprès i que ens porta fins a la població de Ceuta. El 20 minutos, avui aquest diari gratuït, publica avui una investigació, un misteri que hi ha ara mateix a Ceuta. Resulta que Correus investiga qui va poder canviar 10 dècims de Nadal per paper higiènic.
2: 10 dècims de Nadal per paper higiènic.
3: Això que una persona va enviar per certificat 10 dècims a loteria. Fins aquí tot correcte, eh? Però això que quan la persona que va rebre aquest sobre, que en teoria havia de contenir aquests 10 dècims de loteria, en
2: van
3: comptes als dècims de loteria hi havia paper higiènic d'Escòtex, de la marca Escòtex.
2: Algú havia robat.
3: Això que algú ha canviat els dècims de la loteria per paper higiènic. Què et sembla?
2: I qui s'ho ha quedat, això?
3: Anem a trucar a Correus, si et sembla.
2: Truquem a Correus.
3: Correus a Ceuta. Aviam si es volen dir alguna cosa. Potser no, eh? Potser no volen parlar, però nosaltres, com sempre, ho intentem.
2: Truquem a Ceuta.
3: Bonica població, sí, que està molt lluny d'aquí.
2: Travessem una miqueta de Mediterrani.
3: Sí. Està allà tocant a Àfrica.
2: Sí.
3: De fet, és a Àfrica.
2: Sí.
1: Sucursal
3: 1,
1: dígame.
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
3: He llamado a Correos de Ceuta.
1: Bueno, en Ceuta sí, hay una sucursal y la oficina principal te está llamando a la sucursal.
3: Vale, mira.
1: Vale.
3: Perdona que te moleste.
1: Dime.
3: Mira, te llamo desde muy lejos.
1: Sí, ¿no?
3: Te llamo desde Radio Badalona, en Cataluña.
1: Sí.
3: Mira, yo te llamo sobre un caso que nos ha llegado.
1: Sí.
3: De una investigación sobre el cambio de 10 décimos de Navidad por papel higiénico. ¿Esto lo has escuchado tú, que ha pasado aquí en Ceuta?
1: Sí, ha pasado aquí, donde está usted llamando.
3: ¿Ha pasado aquí, justamente?
1: Sí, aquí mismo, aquí donde está llamado.
3: ¿Y esto, me puedes explicar un poco los detalles?
1: Bueno, yo no le puedo explicar nada, yo le pongo aquí con el jefe equipo, si él se lo puede explicar,
3: vale.
1: ¿Vale? Vale, un momentillo.
3: Mira quina casualitat, que hem trucat...
2: Tinc sort avui, eh? Avui estem tenint sort. Amb el jefe d'equipo ens posa...
3: Recordem aquesta notícia. Correus investiga el canvi de 10 dècims en Nadal per paper higiènic.
2: Que potser algun funcionari, no? S'ho han dut, això, algú de Correus.
3: I tinc el número i tot. 52.488.
2: Quan toqui, hauràs tu una gràcia.
3: A veure què dice.
2: Vamos a ver.
1: ¿Qué es la doy del jefe?
2: Vamos a ver,
3: dime.
1: 510422.
3: Oiga. Oiga, dígame.
1: Mire, vaya usted al 956.
3: Sí.
1: 51.
3: Sí.
1: ¿Qué más era?
3: Aviam.
1: Un momentillo.
3: Sí. Tenemos toda la mañana.
1: 42.
3: Sí, ¿y quién es?
1: Mercedes Aguilera, la jefa de la oficina principal.
3: Vale.
1: Hasta luego.
3: Venga, adiós. Adiós. Venga,
2: hasta luego.
3: Vamos a trucar a Mercedes, de la productos Mercedes.
2: Sí. Truquem la jefe d'equipo, com diuen.
3: Hablava por ETA, que deu tenir.
2: Home, no.
3: Perdona, productos Mercedes.
6: Hola, Mercedes,
3: buenos días. Hola, con Mercedes.
6: ¿Qué Mercedes? ¿Qué hay dos?
3: Ah, Aguilera, la jefa.
2: Aguilera.
6: Ah, Mercedes
2: Aguilera.
3: Aguilera.
6: Sí, al 79, un segundo.
3: Uy.
6: Vamos a ver. Vamos a ver. 313, llame a ese número. ¿Está llamando particular o por el...?
3: No, te llamo desde una emisora de radio, en Cataluña.
6: Ah, un momentito.
3: Sí.
2: ¿Qué tipo, el Rico?
3: No entenc res,
2: jo. El Rico, dit?
3: Pan Rico, eh? Són molt raros, eh?
2: Te n'adones que...
3: Això és esmorzant Pan Rico.
2: La frase que diuen els Ceuta és vamos a ver.
3: Vamos a ver.
2: Perquè ho ha dit aquest senyor també. Vamos a ver.
3: Vamos a ver.
2: És la frase. Com que aquí diem goita. Doncs
3: ¿quién se ha quedado los décimos de loteria?
2: ¿Quién se ha quedado los décimos?
3: Perquè, clar, ara estan investigant perquè se sospita que això ha sigut algú que treballa a Correus.
6: Oiga.
3: Sí.
6: Ahora mismo ha salido, ¿eh?
3: Ha salido.
6: Sí.
3: Y no puedo hablar con alguien responsable. Te llamo sobre el tema del cambiazo de los décimos de Navidad.
6: Sí, eso tenemos nosotros.
3: Sí.
6: Vamos a ver. Para artículos de prensa.
3: Sí.
6: Tiene que dirigirse. Tenemos un personal especializado para eso.
3: Bueno, ya es. Deme el teléfono, que es el quinto teléfono ya que llamo. Deme.
6: Ahora mismo no lo tengo. Si puede llamar dentro un ratito, que lo busque, ¿eh? Porque ahora mismo.
3: Uy, ahora.
6: Tendría
3: ya.
6: Yo que.
3: Ya.
6: ¿Entiendes? Ahora mismo
3: te llamo. Luego. De aquí 5 minutos te llamo, ¿de acuerdo?
6: Muy
3: ¿cómo
6: bien,
3: te llamas?
6: Vale, Miguel.
3: Miguel, te llamo ahora, Miguel, ¿eh?
6: ¿Y usted cómo se llama?
3: Yo, Carlos, para servirle.
6: Vale, igual.
3: Adiós
6: y
3: a usted. Venga, gracias.
2: Vamos a ver.
3: Anem a l'altre tema?
2: Sí.
3: I anem al què, que avui us quedareu astorats amb un reportatge que ha publicat aquest diari gratuït. Som-hi.
2: Doncs vinga,
3: som-hi. Avui publica un reportatge al diari Què. Diu, la ressaca no tiene cura. Jo m'he quedat astorat. Diu, un estudi publicat en el British Medical Journal, m'encanta això, eh? resulta que ha desmuntat algun dels mites mèdics sobre el tema de la ressaca.
2: Hi ha, com es diu això, mètodes populars, no?
3: Segons això, aspirina, diu que descans i paciència són les úniques armes per combatre la ressaca.
2: Home, és un bon reportatge de cara al Nadal, eh?
3: Sobretot ni llavors, ni... Res. Diu que descans i paciència. Tu t'ho creus, això?
2: Jo és que n'he tingut poques, eh?
3: Sí? N'he tingut poques?
2: N'he tingut poques.
3: Escolta una cosa, anem a trucar als nostres amics de Telefònica, aviam quines solucions oren.
2: Ah, molt bé.
3: Què et sembla?
2: Remedios populares.
3: Remedios populares.
2: Remedios de Telefònica.
3: Ara que ve Nadal, ara que venen aquests sopars d'empresa horrorosos que es fan...
2: Sí, caríssim.
3: Caríssim, sense cap mena de ganes a aguantar el company.
2: Sí.
3: Per què es fan aquests sopars d'empresa si la gent...
2: És com una tradició.
3: No es cau bé.
2: Ara, els sopars d'empresa els podia pagar l'empresa.
3: Sí.
2: Ja que es diuen sopars d'empresa.
3: Això és un altre.
2: No?
3: Hmm.
2: Però clar, hi ha crisi.
7: Telefònica, buenos días, ¿cómo te puedo ayudarle?
2: Quina
3: buenos
2: alegría.
3: Días, mira, quería ver si me puede ayudar. Quería algún método contra la resaca.
7: ¿Algún método contra la resaca?
3: Sí.
7: De acuerdo, vamos a buscarle algún método contra
3: la resaca. Sí, soy fatal, ¿eh? Estoy fatal. No se ría, no se ría.
2: Vamos a ver. Estoy muy malamente, ¿eh? Que toma, sembla que tingui allí la resaca.
7: Mientras le busco el método contra la resaca, sí. ¿Le gustaría participar del sorteo de un televisor?
2: Hombre, claro, se me la quita de golpe la resaca.
3: Hombre, sí, sí, sí.
2: Si me toca...
3: Veo doble, pero sí.
7: Muy bien.
2: A veure.
3: Ay, es que soy fatal, ¿eh? Ayer hubo la cena de empresa y bueno, estoy fatal, fatal, fatal.
2: Es que vas veure molt, Carvajal.
7: Bien, vamos a buscar el método contra la resaca, no se preocupe.
2: Però la tele també, eh?
3: Jo crec que el que necessita algú és ell, eh?
2: Algú que el reactivi. No sé si...
3: Té el... Què té a la boca?
2: Amb ressaca no ho sé, però alguna cosa que el reactivi, sí.
3: Sí.
2: Per què Telefónica té els pitjors telèfons del país?
3: El què?
2: Telefónica té els pitjors
3: què
2: telèfons.
3: Què fa amb la boca? Se sent...
2: Home, deixa'l.
3: Bé,
2: fatal, això.
3: Jo no busco ara.
2: El Google, ens ho van dir un dia, ens ho van explicar.
3: Perdone.
7: Dígame.
3: M'ha tocat la tele, eh?
7: Estoy comprobando el resultado, no se preocupe.
3: ¿Qué resultado? ¿El de la tele o el de la resaca?
7: El de la tele. Pues de momento el de la tele le doy.
3: ¿El de la tele qué?
7: De momento le doy el resultado de la tele. A ver.
2: No está bien que toma,
7: ¿eh? Lo sentimos, esta vez no ha tocado el tele. Esta vez su llamada no ha obtenido el premio, pero puede seguir participando.
3: Vale, vale. Vale, la resaca. Mira la resaca. Me encuentro fatal. Estoy fatal.
2: Te trobes molt malament.
3: Es que la cena de empresa me quedó... Me siento fatal.
7: Vamos a ver.
3: Y me tocó con una compañera que no soporto.
2: Eso es pitjo que la resaca.
3: Borracha, borracha.
2: Pitjo que la resaca, això. A veure.
3: Sí. Jo crec que...
7: Un momento.
3: Els de Telefònica devien tenir ahir el sopar d'empresa.
2: És possible. Pregunta-li quan fan ells el sopar d'empresa.
3: Va, ara li preguntaré. Va, pobre, que deu estar contratat per una empresa d'aquesta CTT.
2: Subcontractat, segur.
3: Sí, sí.
2: Pregunta-li.
3: Ya, ahora sala y preguntaré. ¿Perdone?
7: Sí.
3: ¿Usted ha hecho cena de empresa de Navidad?
7: Aún no.
3: ¿Aún? ¿Cuándo la hacen?
7: Debe ser el lunes.
3: ¿El lunes?
2: Lunes 22.
3: ¿Y dónde van?
7: Bueno, si ya lo pone la empresa.
3: Ah, la empresa lo paga.
7: Claro.
2: Muy bien.
3: Sí, sí, pues yo no. Me he tenido que pagar a mí toda la bebida.
2: Escolta, però on està buscant?
3: Encuentra algo.
7: Me pone aquí que tiene que tomar mucho jugo de naranja, que le ayuda a...
3: Jugo de naranja.
2: Jugo de naranja.
3: ¿Del zumo sol o del fruco?
7: El zumo.
3: Sí, sí.
7: El zumo naranja.
3: Y ya está. Y me pasa.
7: Y ya está. Y frío, sí.
3: ¿Y frío?
2: ¿Frío qué vol dir?
7: Y frío, eso, sí.
3: ¿Frío qué? ¿El zumo?
7: El zumo, claro.
3: Ya, ya. Vale, gracias por todo.
7: Muy bien.
3: Ah, bien. Adiós.
2: Quina gran informació que ens ha portat, eh?
3: Suc de taronja.
2: Quina utilitat té aquest servei, és increïble, eh?
3: Suc de taronja. Aquest estudi que avui parlem del diari OK, del British Medical Journal, res. Suc de taronja i fora.
2: Hauríem de provar si te respon, eh?
3: Anem a parlar d'un altre tema, parlem una altra vegada del Nadal i de la campanya de Nadal. Resulta que, diu el titular, Mercabarna preveu una contenció dels preus durant la campanya de Nadal. I segons, avui publica el 20 Minutos, hi ha dues pàgines senceres que diu la cistella de la compra pot sortir aquest Nadal un 20% més barata. Què et sembla?
2: Això es va dir en el transcurs del Mercabarna.
3: Sí, sí, fins i tot diu, atenció, que aquest any les gambes baratíssimes. Jo no m'ho acabo de creure.
2: Fa quatre dies dèiem que era el contrari, que aquest any sortiria molt car. Que seria una
3: diu, no, diu que l'opció del menú de peix o marisc, diu que el diamantol, el lluç de palangre, l'orada o els productes congelats, segons les enquestes de Mercabarna, són una bona opció.
2: Ah, doncs mira, comprovarem.
3: En canvi, el rap fresc augmentarà de preu un 3% de mitjana. Anem a comprovar-ho, anem a trucar alguna peixateria de la ciutat, et sembla?
2: Vinga, som-hi.
3: Doncs som-hi, ràpidament.
2: Que hi trobarem un futur o futura alcaldessa o alcalde.
3: El què?
2: No.
3: No va el telèfon? No va el telèfon, ara sí. Peixateria Aida, famosíssima, l'Avinguda Mònaco.
8: Sí?
3: Hola, bon dia.
8: Hola, buenos días.
3: Hola, he trucat a la peixateria Aida.
8: Sí, un moment.
3: Vale.
2: Sí? Ambient, eh?
3: Hola, bon dia. Hola?
8: Hola,
3: m'escoltes?
8: Sí.
3: Hola, he trucat a la peixateria Aida.
8: Sí.
3: Hola, mira, te llamo de Radio Badalona.
8: Sí.
3: Mira, una pregunta. Estamos haciendo un tema sobre los precios esta Navidad. ¿Es verdad que hay pescado que ha bajado de precio esta Navidad?
8: Sí.
3: ¿Qué pescado?
8: La dorada, por ejemplo.
3: La dorada. ¿Y las gambas?
8: También.
3: También. O sea, que comparado con otras Navidades es más barato.
8: Sí.
3: ¿Y qué me recomiendas a mí?
8: ¿Yo?
3: Sí, así como barato. Bueno, bonito, barato.
8: Yo las gambas, claro.
3: Las gambas. ¿A cuánto están?
8: 22 euros la caja de 2 kilos.
3: ¿Y el año pasado a cuánto
8: a
3: iba?
8: 24.
3: O sea, 2 euros menos.
8: Sí.
3: Muy bien. ¿Congelado o fresco?
8: Yo, fresco.
3: Fresco, ¿eh? Vale, gracias por todo. No té gaire ganes de treballar,
2: eh? Alegria de viure, alegria de vivir.
3: Va, anem un altre ràpidament. Peixateria José Mari i Pili.
2: José Mari i Pili?
3: Sí, és igual.
2: És com Ana José Nacho, no? El disco de Mecano. José Mari i Pili.
3: Sí, ràpidament, 30 segons.
2: José Mari i Pili.
3: Diuen que sí, Escolta, ja pots fer la cistella de la compra, pots anar a comprar gambes, Gambes i orada.
2: 22 euros. No m'agraden gaire les gambes, eh?
3: A mi m'encanten. Bé, escolta, si no contesten, marxarem avui,
2: sí.
3: Si et sembla, i us explico una notícia que ens arriba des de Califòrnia, als Estats Units. Es veu que, cansats pel costum de l'alcaldessa de la població de South El Monte, els regidors d'aquest municipi han prohibit a l'alcaldessa que treballi fins a molt tard. Què et sembla?
2: Doncs que tinguin cura d'ella, perquè...
3: Han aprovat una ordenança posant un límit a l'hora de sortir de l'alcaldia. Què et sembla?
2: Doncs que haurien de passejar-se per aquí, pel nostre país, i comprovarien que això és molt buscat aquí.
3: Això que la dona, l'alcaldessa, sortia a les 4, a les 5 de la matinada. I ara l'ordenança li prohibeix, a partir de les 11 de la nit, fora de l'edifici de la plaça de la Vila. És boníssim el tema,
2: és boníssim el tema. Llàstima que no podem trucar-hi a Califòrnia.
3: Llàstima, es veu que aquesta ciutat té 21.000 habitants i està situada a 23 quilòmetres a l'est del centre de Los Ángeles. Que n'aprenguin, que n'aprenguin!
2: Que n'aprenguin. I hauria de fer el contrari, una ordenança perquè treballin.
3: Apa, marxo, adéu.
9: Hello. Víctimes al telèfon.
10: Qui diga?
9: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
10: Ràdio Z.
11: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
11: No, de Badalona.
12: És la ràdio de Badalona.
9: Vint anys del Víctimes al telèfon.
13: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
14: Està, què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la més mona.
9: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: He llamado a Telechorro.
16: Sí.
15: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
17: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
18: Com han canviat les coses i com han canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
19: Manténgase a la espera,
3: sí,
19: gracias.
3: Sí, sí, aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
20: Bueno, pues...

0: Víctimas al teléfono.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon, el repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Per cert, deixa'm que digui que avui és l'aniversari del Carles Carvajal.
3: No calia que ho diguessis.
2: 19 de desembre.
3: No calia.
2: Fa anys el Carles Carvajal, no preguntaré quants.
3: No
2: però,
3: calia.
2: Però fa anys.
3: Fa anys, sí.
2: Felicitats,
3: sí, sí, sí.
2: Eh?
3: Moltes gràcies. Moltes gràcies. Escolta una cosa. Avui comencem, jo crec, amb una d'aquelles notícies que dius... Estem el 28 de desembre, és veritat aquesta notícia? No és veritat. Ho hem mirat a diferents agències i sí, sí, es confirma la notícia. Agència EFE, o sigui, una agència que té una llarga trajectòria.
2: I un prestigi, i una credibilitat.
3: Sí, sí, sí. Titular. Burger King llança un perfum per a homes que vulguin fer olor d'hamburguesa.
2: És reial?
3: Això que és l'última novetat que la cadena de restaurants de menjar ràpid Burger King... ha tret al mercat. Això que és un perfum amb olor d'un dels seus productes, el famós Whopper. Whopper, es diu?
2: Sí, crec que sí.
3: Sí? Tu t'agrada el Whopper? Tu que menges sota aquestes porqueries?
2: Fa molt que no hi vaig, però sí, hi ha una que és el Whopper.
3: I està dirigit especialment a homes, però nord-americans.
2: Clar, que els agraden molt més les hamburgueses.
3: Això que és una mena d'aerosol blanc amb un cor vermell envoltat de flames... i que de moment es ven només als Estats Units per menys de $5. I això que promet a qui l'utilitzi fer olor d'autèntica hamburguesa Whopper. Ben, això que és la favorita dels nord-americans.
2: En qualsevol hamburgueseria, un cop hi entres...
3: Bé, qualsevol bar.
2: Ja et queda impregnada l'olor.
3: L'olor fritanga.
2: Et queda impregnada l'olor.
3: L'olor fritanga hi és, eh?
2: O de fritanga.
3: Això que hi ha un lema d'aquesta campanya que diu porti l'aroma de la seducció amb un punt de cara a la graella.
2: No ho veig clar.
3: Jo tampoc, eh? Bé, escolta una cosa. Això s'ha posat a la venda als Estats Units, però nosaltres volem saber més enllà, volem conèixer si això arribarà a casa nostra, si d'aquí uns mesos anirem pel carrer i hi haurà aquest odor, aquesta olor, eh? Aquesta fragància.
2: Hamburgueses.
3: O le toilette, eh? Hamburguesa, eh? Hamburger, què et sembla?
2: O d'hamburguer.
3: Quin? Li podríem dir quin, directament.
2: Quin?
3: El rei.
2: El rei.
3: Va, anem a trucar, si et sembla, d'entrada a l'establiment que té aquesta empresa de menjar ràpid a Badalona.
2: El Burger King.
3: A veure si... aviam si se va alguna cosa.
2: No hem tingut gaires bones experiències,
3: eh? Que menjo bé el telèfon.
2: No ens acostumen a contestar.
3: No, però per això tenim el telèfon de Madrid.
2: Ah.
3: Avui...
4: Buenas tardes.
3: Hola, buenos días.
4: Buenos días.
3: Mira, quería hacerte una pregunta.
4: Dime.
3: ¿Vosotros vais a tener el perfume este de hamburguesa?
4: ¿Perfume?
3: ¿De hamburguesa?
4: No.
3: ¿No lo vais a tener?
4: No.
3: Vale, es que hoy he visto en el periódico que en Estados Unidos Burger King ya lo ha sacado al mercado y quería saber si esto va a llegar aquí a Cataluña.
4: Bueno, tengo pensado que no, ¿eh?
3: Tienes pensado, pero no me puedes confirmar.
4: No, o sea,
3: es que lo quiero regalar, bueno, para un amigo de cara a Navidad. Y pensaba si vosotros me lo podíais, no sé, algún teléfono, si me lo podéis traer de Estados Unidos.
4: Pues en verdad no sé. Tan solo que te metas por internet y lo pidas por internet.
3: ¿Por internet?
4: Sí.
3: Bueno. ¿Y tú cómo lo ves esto?
4: ¿Perfume de hamburguesa, dices?
3: Sí, es lo que pone ahí el periódico. No es broma, ¿eh? Un perfume para hombres que hace olor a hamburguesa de la Whopper.
2: ¿Qué porta la Whopper?
4: En verdad, no.
3: ¿Qué lleva la Whopper?
4: Su carne, su lechuga, su tomate, su cebolla, su pepinillo, la mayonesa y el ketchup.
3: ¿Y esto hace un olor especial o a fritanga?
4: Pues a comida.
3: ¿A comida?
4: Sí.
3: Ya, o sea que el olor no es muy agradable.
4: No, para no. El perfume no.
3: ¿Tú sales con este olor del restaurante o no?
4: Bueno, sí.
3: Sí, o sea, tú haces olor a Whopper.
4: Sí.
2: Per tant, ja no cal que s'ho compri.
3: Vale, o sea que tú no te la tienes que comprar.
4: No.
3: Pero es para hombres solo.
4: Ah.
3: Sí, sí, solo para hombres.
4: ¿Es una broma o qué?
3: Es que no es una broma, ¿eh? De verdad, míralo en el periódico que sale hoy.
4: Vale, lo miré.
3: Burger King, te lo digo en catalán porque está en catalán, llança un perfum para homes que vulguin fer olor d'hamburguesa. Dice que es la última novetat de la cadena de menjar ràpid Burger King. Sí, sí, no es broma, ¿eh? De verdad, te lo digo en serio.
4: Vale. ¿Verdad? O sea, no, ni idea que un perfume de De hamburguesa no, no he escuchado.
3: Vale, perfecto, gracias.
4: Vale.
3: Venga.
2: Aquí no ho saben.
3: A Catalunya no ho saben. Anem a Madrid, et sembla? Un dels establiments que tenen a Madrid.
2: Aviam
3: Madrid. Si... Madrid.
2: Madrid.
3: No va bé, això.
2: No va bé el telèfon avui? Et comprarem un pel teu aniversari, no t'agradaria?
3: Doncs ja era hora, sí, que aquí es gastessin els diners en coses interessants.
2: Un telèfon nou, i tant.
3: Truquem a Madrid en un altre establiment de Burger King.
1: Atocha.
3: Buenos días.
1: Buenos días.
3: He llamado a Burger King.
1: Sí.
3: Mira, te llamo a ver si me puedes hacer un favor. Te explico. He visto en el periódico que Burger King va a sacar en el mercado un perfume para hombres de olor a hamburguesa.
1: Todavía nosotros no sabemos nada. Yo también he escuchado, pero no tenemos ninguna información todavía.
3: ¿Esto lo vais a vender aquí o qué?
1: No tenemos ninguna información todavía.
3: No.
1: No, yo también lo escucho por la radio, pero no sabemos todavía nada. Los jefes no nos han dicho nada.
3: ¿Y hay algún jefe que te ha dicho algo?
1: No.
3: ¿Y te ha llamado alguien preguntando por este aroma? Tampoco.
1: Yo escuché en la radio.
2: No tenemos información.
3: Bueno, no tenemos nada, ¿eh?
1: No.
3: Vale, de acuerdo, gracias.
1: Nada.
3: Tenen molta informació, eh?
2: Almenys ella ho sabia.
3: Sí, sí, almenys ho sabia, ho havia escoltat per ràdio... no sé.
2: Ràdio Totxa.
3: Ràdio Totxa. Sí, sí.
2: No?
3: Doncs escolta una cosa, veurem què passa i estarem atents si en els propers mesos tenim aquest perfum. Va, jo te'l regalaré, va. Bé, anem a altres temes al dia, va.
2: Millor.
3: Diu el periódico de Catalunya una notícia que també ens han quedat astorats. Els pescadors que tirin pedres als rius podran ser sancionats. És l'última del tripartit de la Generalitat de Catalunya preocupat pel medi ambient.
2: Però això de tenir una raó de ser.
3: Segons el periódico, l'infracció està inclosa en el projecte català que reordena la pesca continental.
2: Hmm. Això no hem entès res.
3: Bé, això que és un projecte de llei catalana que reordenarà la pesca continental la que practiquen els rius, els llacs i altres aigües de terra ferma. Es va iniciar dimecres els tràmits parlamentaris amb els dos fronts polítics esperats, l'oposició i, en aquest cas, el govern. Eh?
2: Mm-hmm.
3: Segons aquesta llei, està prohibit, a partir d'ara, tirar pedres als rius per blindar els peixos. I l'altra cosa, per exemple, que serà prohibida és... Saps aquell joc que es fa amb les pedretes?
2: Ai, sí, molt divertit.
3: Com es diu això?
2: No, jo segur que ho fa mai, jo.
3: Això de...
2: Allò que tires i que la...
3: Que bota, no?
2: Que la pedra va botant sobre l'aigua.
3: Va botant sobre... Que sura, no? I que bota damunt de l'aigua.
2: Sí.
3: Doncs això també, prohibit.
2: Prohibit, també.
3: Un joc entretingut que hem jugat tota la vida.
2: Sí.
3: Això al riu Besòs, aquí a Santa Coloma, que es fa.
2: No podrem fer-ho.
3: Prohibit. Prohibit.
2: Però si allà el riu Besòs dels peixos tenen tres caps.
3: Home, és que, segons el periòdic, diu... Gairebé fan el ridícul. Diu per als pescadors que tirin pedres al riu amb l'objectiu d'acostar els peixos a l'esquer, el projecte no defineix amb claredat cap sanció, tot i que fonts de medi ambient consultades ahir pel periòdic asseguren que la infracció quedaria enquadrada en les sancions lleus.
2: Mm.
3: I si fos necessari, es posarien multes. Què et sembla?
2: Doncs que sort que no tenim cap riu aquí.
3: Si et sembla, anem a connectar ara mateix amb Santa Coloma de Gramenet. Ara mateix ens arriba això directe des del riu Besòs.
2: Ah, Santa Adrià, vols dir?
3: No, Santa Coloma.
2: Ah, Santa Coloma.
3: El tram de Santa Coloma.
2: Ah, el tram de Santa Coloma.
3: I ens diuen que hi ha algú que està tirant ara mateix pedres al riu Besòs.
2: A veure, més que tirar una pedra...
3: Tira una altra.
2: A veure, què s'està banyant Tete Delgado o què passa
3: no,
2: aquí?
3: No, s'han tirat... Estan agafant pedres de la cantera, en aquest cas de la Vellençana, i les estan abocant al riu Besòs.
2: Vols dir que no s'ha caigut una xamanella de la Fexa al riu Besòs?
3: Escolta una cosa, qui pot saber més coses sobre aquesta nova normativa?
2: Qui?
3: El 012.
2: 012.
3: Anem a trucar-hi, aviam què ens diuen.
2: No hi dipositis gaires esperances, eh?
5: Generalitat de Catalunya.
3: Mm.
5: Benvinguts al Servei d'Atenció Ciutadana.
6: Si vol informació prèvia de les condicions legals...
2: Quines roques, per favor.
6: Premi...
3: Quatre roques que acaben a la Vallençana.
2: Al Besòs li tens aquestes roques i suren.
6: I ajuts a les famílies
2: sobresurten, vull dir.
6: Sí, sí.
3: Què diuen?
2: Ens ha preguntat alguna cosa.
6: Per a qualsevol altra consulta, mantinguis a l'espera.
3: Sí, sí, com sempre. Per cert, que avui s'ha convocat un enterrament del Picarol,
2: sí,
3: dels cinemes.
2: Ho han dit els butlletins.
3: A 2:15 de la tarda.
6: En aquest moment, les nostres línies estan ocupades.
3: Està bé, la proposta.
6: Sisplau.
7: La tindrem en breu.
2: Una mena d'enterrament simbòlic, eh, del cinema mític de Badalona.
3: Què diuen? Què diuen?
7: A la pàgina web.
2: No sé, però t'entretenen mentre tu esperes.
3: I això és com...
8: Bon dia, soc en Paloma, que us puc ajudar.
3: Hola, bon dia. Mira, trucar perquè sóc un pare. M'escolta?
8: Sí, sí.
3: Que volia saber aquesta normativa que acaba d'anunciar la Generalitat sobre prohibir tirar pedres als rius. Volia saber més detalls.
8: Una normativa per la prohibició...
3: De tirar pedres als rius.
2: Té un total coneixement, eh?
3: Mm.
2: Té un total coneixement.
8: Un moment, que faré una consulta, no pengi, sisplau.
3: Perfecte, gràcies.
2: Ara passa això, que ho hem d'esperar hores, hores...
3: Ho consulta, avui hi ha una altra notícia que ens ha creat l'atenció del diari El Punt. Això que han robat més d'un centenar d'ànecs d'una granja de l'Alt Penedès.
2: Avui tot va d'animals, eh?
3: I de robatoris, realment ho roben tot. Ahir parlàvem de xotxeries...
2: I avui ànecs.
3: I avui ànecs. Això que Unió de Pagesos reclama que s'investigui les xarxes que revenen l'aviram robat.
2: Ah, aquella xarxa.
3: Mira'ls, mira'ls.
2: Mira, so directe.
3: Sí, sí, des de Castellví de la Marca. És el poble.
2: Mm-hmm.
3: No sabia que hi havia un poble que seia Castellví de la Marca.
2: Doncs si tu no ho sabies, és greu.
3: Ai!
2: Tu que ho saps tot.
3: Encara li tiren alguna pedra a l'ànec. L'ànec enfonsat. Tocat i enfonsat.
2: Els ànecs suren. Saben nedar.
3: Sí, sí. Doncs aquest l'han tocat i enfonsat, eh? Això que els lladres es van endur la matinada d'ahir més un centenar d'ànecs d'aquesta granja, i amb aquest robatori és el tercer cop que entren a la granja des del setembre.
2: Home, i doncs és greu.
3: Arran de l'increment del nombre de robatoris animals que s'ha detectat en els darrers mesos, Unió de Pagesos explica avui El Punt, ha reclamat als Mossos d'Esquadra que s'investiguin.
2: Hmm.
3: Què passa i on van a parar aquests animals?
2: Déu-n'hi-do.
3: És fantàstic, ara que ve Nadal, potser està tot relacionant, no?
2: Per què?
3: Ho revenen, no, els ànecs aquests? Fan ànec amb peres.
2: Abans es mataven els animals a casa, eh? Les gallines,
3: sí, sí.
2: Ho feien les àvies.
3: Sí, sí.
2: Casa meva no, però...
3: Aquí es feia, també.
2: I segur que hi ha gent que encara ho fa.
3: Sí, de fet, hi ha gent que ara ho mata també a casa.
2: Sí.
3: Cosa que s'ha prohibit.
2: Sí.
3: D'una altra cultura i religió.
2: L'ordenança de civisme.
3: Escolta, anem a un altre tema, mentre, perquè això en podem passar aquí tot el matí.
2: Sí.
3: I anem a un cas que avui explica el diari comarcal Regió 7 i que ens ha creat l'atenció. Però avui vull demanar la col·laboració que fa dies que no treballa. Paqui.
2: Paqui.
3: La Paqui.
2: La pianista, que ens toqui...
3: On està el piano?
2: Una mica.
3: On la tens?
2: Aquí. Paqui.
3: Paqui.

0: Xifor.
1: Xifor.
0: Bé, no és tan estrany, Xifor.
1: A veure, la notícia és trista, eh? O sí. Sigui que no riem.
0: No es posa trist. Si poses, si rius, no funciona. Mira l'Ulisses, s'ha posat trist també.
1: Ulisses.
0: Ulisses, que no parlen de tu.
1: Això que el van abandonar...
0: Vete a hacer pipi.
1: Però aquí no, eh?
0: No.
1: Aquí a la cinquena.
0: Carrer, a la cinquena.
1: A la cinquena.
0: A la cinquena tens paper, allí.
1: Sí, sí. El van abandonar a l'entrada del refugi a Xopluc, a la societat...
2: Sí, espera. Sí, sí, això és una llei que ha sortit publicada al periòdic, però és pel tema dels pescadors.
0: Sí.
2: Perquè tiren pedres, la forma de pescar tiren pedres perquè els peixos vagin on ells volen.
1: Però escolta una cosa, si jo vaig amb la meva criatura a tirar pedres als rius, que li agrada fer el planning, saps què és? Tirar la pedra que bota, o el tot. Això em posaran una multa o no?
2: No.
1: Segur, eh?
2: No. Sí, sí, ho acabo de preguntar.
1: I no hi ha multa?
2: No hi ha multa.
1: Això no hi ha multa.
2: Va una persona amb els seus fills a passejar...
1: Sí, no és per pescadors...
2: I juguen a tirar pedres i tal, no, això no.
1: No, que això s'ha fet tota la vida.
2: Perdó?
1: Que dic, això s'ha fet tota la vida, de tirar pedres als rius.
2: Sí.
1: No el rigui. Escolta una cosa, només els pescadors?
2: Sí.
1: Val, perfecte. Molt bé, gràcies.
2: A vostè per la trucada, bon dia.
1: Bé,
0: ets pitjor que el Pedro Piqueras.
1: Per què?
0: Que eren alarmisme. Dient que no podien tirar pedres. Mentida, no ho has vist? És que t'agrada infringir por entre la ciutadania.
1: Per què?
0: Home. Cançó que està ja caducada, però nosaltres ens entestem en mantenir-la.
3: Sí, sí, sí. Escolta una cosa. La sort ha acompanyat o no Badalona?
0: No gaire, oi?
3: Com que no?
0: No ha tocat aquí.
3: Com que no?
0: No hi ha cap administració que hagi venut un número guanyador.
3: Escolta una cosa, ens arriba una notícia de darrera hora...
0: Sí.
3: ...que en aquest espai intentarem esbrinar en directe. Ens expliquen uns oients que una parada de fruita del Mercat Municipal de Pomar hauria repartit alguna picossada de la grossa de Nadal.
0: Oh! Un escàndol, això.
3: Què et sembla?
0: No ho sabíem.
3: Exclusiva... Ara hauríem de posar el RDS, eh? Exclusiva Radio Ciutat de Badalona. Què et sembla?
0: Tu senyor estàs en realitat.
3: Anem a trucar, si et sembla, al Mercat Municipal de Pomar. Trucada de darrera hora, que fem ara mateix en directe. Tot això que hem de saber fa res, eh?
0: Sí?
3: Fa pocs minuts.
0: Mercat de Pomar, una fruiteria.
3: No tenim més dades, eh?
0: Avui deuen estar
3: de
0: vacances.
3: No hi ha més dades.
0: No hi ha més dades?
3: No. Hola, buenos días.
4: Buenos días.
3: ¿Qué eres, Federico?
4: Sí, soy Federico.
3: Federico, te llamo de Radio Badalona.
4: Dime.
3: Tú eres el presidente del mercado de Pomar, ¿no?
4: Sí, sí.
3: Mira, ¿es verdad que nos ha llegado una noticia que en una frutería de aquí de Pomar se ha vendido un décimo ganador de la lotería?
4: Y el quinto premio, el quinto premio.
3: El quinto premio.
0: Quinto premio.
4: Fui repartidos. En total se vendieron 2.000 décimos.
3: 2.000 décimos.
4: 1.000 euros en décimos.
3: 1.000 euros en décimos.
4: No, 2.000 euros en décimos.
3: ¿Y esto cuánto dinero es?
4: Pues no lo sé. Yo sé que por décimo toca 5.000 euros.
3: O sea, ¿y se ha repartido mucho en el barrio de Pomar?
4: Repartido, muy repartido, sí, sí, en todo el barrio.
3: En La Morera supongo que también, ¿no?
4: ¿Eh?
3: En La Morera también, supongo.
4: Morera y Pomar, sí, sí.
3: Morera y Pomar. ¿Y tú tienes el teléfono de la frutera?
4: No.
3: No lo tienes. ¿Cómo se llama?
4: Pero no estoy en el mercado.
3: No sos en el mercado.
4: No.
0: Ens faria de corresponsal.
4: Bueno, si quiere, después un llama a la frutera.
3: Vale, perfecto. Pues se lo comentas que nos llame.
4: Vale, pues de acuerdo.
3: De acuerdo.
4: Ya le diré que llame. De aquí un cuarto de hora o así nos llamará, ¿vale?
3: Vale, perfecto. Gracias.
4: Vale, a vosotros.
3: Què et sembla? Com t'has quedat ara?
0: Ara no era la grossa, era el cinquè premi.
3: Bueno, cinquè premi, sí.
0: 2.000 euros en dècims, però no he acabat d'entendre bé quan els hi ha tocat.
3: M'ha cridat l'atenció un cas, una de les històries més curioses d'aquesta rifa de Nadal. Jo us explico. Hi ha una tarotista a Madrid que es diu Dàlia.
0: Sí.
3: Fins aquí, tot normal. Aquest any va pronosticar el número 54.209, que seria el número que tocaria.
0: No ha encertat res.
3: Res de res. Però es veu que aquest número està completament, íntegrament, amb una administració, la número 8 d'Albacete. Anem a trucar, et sembla?
0: I tothom allà a comprar, no?
3: Tothom comprant. Anem a trucar a aquesta administració, aviam que ens ho expliquen, això.
0: Hem de dir que la nostra astròloga, la Carme Rebell, va dir que acabarien 5 i va acabar en 5, eh?
3: I ho va dir minuts abans, oi?
0: Sí, ens ho podria haver dit, ens ho podria haver dit una miqueta abans.
3: Dies abans, jo crec, eh?
0: L'haguessin comprat, no? El dècim.
5: Dígame.
3: Buenos días.

0: Anem fins a...
1: Itàlia.
0: Itàlia.
1: Avui ens arriba la notícia des d'Itàlia que Milà, aquesta ciutat italiana, repartirà un cargament il·legal de caviar entre els més pobres.
0: Home, tu t'encantaria estar allà, que t'encanta el caviar.
1: Què et sembla?
0: Però això com perquè és Nadal o perquè li sobra, perquè
1: que,
0: està caducat?
1: Farà uns dies van interceptar la policia un carregament il·legal de caviar.
0: Mm.
1: Fins aquí la notícia seria normal. Doncs es veu que les autoritats de Milà han decidit que donaran aquest caviar als més pobres de la ciutat, als geriàtrics, en aquest cas a les seus socials, i ho repartiran durant aquestes festes.
0: Doncs ho trobo molt bé.
1: Sí, no?
0: En comptes d'incautar-lo i que s'ho mengin els policies,
1: sí.
0: Doncs que ho reparteixin.
1: O de destruir-ho.
0: O de destruir-ho, i tant. No,
1: i l'altre, Periódico de Catalunya, d'avui mateix, ens ha sobtat la notícia, diu el titular, els aneguets de la NASA.
0: Mm.
1: Parlem d'aquests aneguets de goma, típics del bany.
0: Sí.
1: De color groc.
0: Tu et banyaves amb aneguets d'aquest tipus?
1: Jo no, i tu?
0: Jo tenia vaixells de Playmobil. I que havia, jo no hi cabia. Que portava tots els ninots,
1: sí,
0: i...
1: Sí, posaves els vaixells a la banyera i ja no hi cabia res més.
0: No hi cabia res més, no.
1: Diu que l'agència espacial, la NASA, busca 90 ninots de goma que utilitza per un projecte a Groenlàndia. Això que els van llançar pel forat d'una glacera esperant que reflotessi. I no els han trobat.
0: No els han trobat, aquests aneguets,
1: No.
0: Són els típics de banyera.
1: Sí, sí, els típics.
0: Bé, escolta, Carles, no vull fer tortura més. Descansa aquesta veu.
1: Descanso.
0: Demà, si pots venir al comiat, vens.
1: Espero que sí.
0: I si no, que passin unes bones
1: humans,
0: festes.
1: Tu. Sí, sí.
0: Que vas molt de festa, molta farra.
1: Sí, i... sí, sí, sí.
0: I ja està.
1: I ja està. Escolta, que vagi molt bé.
0: Vinga.
1: Fins demà, gràcies.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: I diga...
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Z.
4: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: Està Antonio.
8: Està, què li queries?
7: De Ràdio Badalona, la más mona.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
9: He llamat al telechorro.
10: Sí, però no.
6: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
11: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
2: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
12: Manténgase a la espera,
7: sí,
12: gracias.
7: Sí, aquí estoy.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Benvinguts a la Ruta 66, un espai radiofònic de rock que fem possible en Marc de los Santos com a tècnic de so i en Pitu posant la veu. Avui us portem un programa monogràfic dedicat a una de les veus més importants de la història del rock. I en aquest cas, del hard rock i metal. Parlem del nord-americà Ronnie James Dio. Tot i que va passar per unes quantes bandes, entre elles Elf, el seu èxit va arribar l'any 75 gràcies a Ritchie Blackmore amb la banda Rainbow.

Man on the Silver Mountain de l'any 75 va ser el primer gran hit dels Rainbow, la banda liderada per Ritchie Blackmore, després d'abandonar els Deep Purple. I per la veu afixar Ronnie James Dio, amb els Rainbow van registrar 3 àlbums d'estudi i un en directe. Per desavinences amb el líder, l'any 78 van registrar l'últim disc, Long Live Rock and Roll, i aquesta és la peça que li dona títol.

Aprofitant la sortida d'Ozzy Osbourne, Ronnie James Dio va entrar a formar part dels Black Sabbath. Amb ells també van registrar un directe i tres àlbums d'estudi. El primer, Heaven and Hell, de l'any 1980, inclou la cançó que acabem d'escoltar, Children of the Sea. Potser aquest va ser el treball més destacat de tots. Vinga, anem a escoltar la cançó que dona títol al disc.

Diver. Per fi va arribar el moment de Ronnie James Dio com a líder solitari amb la seva pròpia banda. Dio, l'any 1983, debutava amb un clàssic d'aquest gènere, Holy Diver, amb una mítica caràtula del disc. El gran vocalista i compositor, perquè sempre s'encarregava de les lletres que cantava, va aprofitar el primer disc per incloure grans himnes del gènere, com aquest Rainbow in the Dark.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast a la plataforma multimèdia de ràdio i televisió local de la xarxa de telecomunicacions. I també per iVoox.

Mystery, una altra de les composicions destacades de Ronnie James Dio, el protagonista del programa monogràfic d'avui. Aquesta pertany al segon disc dels Dio, The Last in Line, del 84, amb Vivian Campbell, ara guitarrista dels Def Leppard. Continuem amb el repàs de la seva discografia. 1985, Sacred Heart, el tercer àlbum de la banda. Inclou hits com Rock and Roll Children i la gran Hungry for Heaven.

En directe en un concert enregistrat l'any 2002 a Nova York, on Ronnie James Dio i la seva banda van repassar els seus èxits, com aquesta Weird Rock de l'any 1984. Anem per una segona interpretació en directe de les seves composicions més destacables, original del 86, King of Rock and Roll.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el repàs a la discografia de Ronnie James Dio. Hem escoltat cançons amb bandes com Rainbow, Black Sabbath i la seva pròpia, Dio, amb la que va enregistrar 10 àlbums. Després, l'any 2006, es va unir a Heaven and Hell, amb altres músics que van formar part dels Black Sabbath. D'aquesta última gravació destaquem la cançó Heaven and Hell, que dona nom a la banda. Ronnie James Dio només va poder enregistrar un únic àlbum amb ells, The Devil You Know, de l'any 2009. Un any després, moria com a conseqüència d'un càncer. Amb el seu últim disc, tanquem la paradeta de la Ruta 66 d'avui, dedicada al també conegut com la veu del metal, Ronnie James Dio. Gràcies per escoltar el programa d'avui. Nosaltres tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions de l'equip del programa, Marc i en Pitu de Santos. Siau!

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
3: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana d'estiu que volem compartir amb vosaltres, un nou Estrenes que a partir d'ara mateix, al llarg de pràcticament que 55 minuts, us farà costat amb l'actualitat musical, alguns temes, algunes cançons que hem recollit d'aquí i d'allà, obrint fronteres per escoltar algunes coses interessants que arriben des d'altres països. Per començar avui, a casa nostra, amb Cesc Sant Salvador, tot i que canta en anglès, ell és un cantautor i compositor de Barcelona que crea música d'estil pop, folk i també de música independent. La seva cançó, August, parla dels records i de la llibertat de l'estiu. Aquí tenim, doncs, aquesta història, la més nova, de Cesc Sant Salvador. August.

Una cançó que fa estiu, August. Aquesta és la nova història de Cesc Sant Salvador, aquest cantant i compositor de Barcelona i que crea aquesta música, aquest estil de pop folk i que ha obert precisament aquest estrenes d'aquesta setmana. Anem seguint el nostre camí, evidentment, amb moltes més històries que aniran arribant mica en mica. Ara ens anem cap a Kismet. És un trio musical de pop i d'indie pop que arriben des de Gran Bretanya, des de Londres, amb una cançó anomenada Memory Star, que ens parla de l'amor obsessiu i la fixació mental cap a una persona.

Es diuen Kismet, és aquesta la cançó que ens han portat en aquestes estrenes, Memory Star, aquesta banda britànica que també s'ha afegit al nostre camí. Seguim, es diu Bresi, que és un artista polifacètic de l'escena urbana, tant espanyola com catalana, i amb la seva cançó nova que escoltarem, No prometo res, que és una rumbeta catalana, que parla de viure el present.

Així sona Bressy, la seva cançó No prometo res, d'aquest cantant, d'aquest artista polifacètic de l'escena urbana, tant espanyola com catalana. La seva cançó així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i anem seguint, perquè ara mateix ens arriba Andy Grammer. Ell és un reconegut cantautor i productor nord-americà amb la seva cançó All I Want Is You, que ens parla de deixar de perseguir allò, l'èxit professional que arriba constantment per valorar el que realment importa, que és la família i l'amor.

Hola, Joan, is you. Aquesta és la cançó, és el tema més nou d'Andy Grammer, aquest cantant i compositor nord-americà. Tornem a Catalunya amb Juny del 99, que és un grup emergent de música indie-pop creat a Barcelona i amb la seva cançó Espera'm, que parla de la crisi generacional, la por a fer-se adult.

Des de Barcelona, així han arribat a nosaltres, juny del 99. Aquesta és la formació que ens ha acompanyat amb la seva nova cançó que es diu Espera'm i que forma part d'un disc amb 7 cançons que es diu No vull que la vida sigui aprendre a ser grans. Seguim endavant. Tornem a fer un viatge, en aquest cas, de nou fins a Nord-Amèrica per escoltar Ashley Cook. És una cantant i compositora de música country. La seva cançó Dance Around It parla d'una relació desgastada on les dues parts trien evitar parlar dels seus problemes, allò evadint-se a través de la música i també del ball. Dance Around It és la nova cançó d'Ashley Cook.

Brown It, aquesta és la nova cançó d'Ashley Cook, aquesta cantant i compositora nord-americana. Tornem a Catalunya amb la Júlia Sarta, tot i que ella és una jove cantautora d'Andorra, d'Ordino, i amb la participació i col·laboració i també producció de Lucky Colmer, que és un productor musical de Girona, comparteixen aquesta història que es diu Espines, que escoltarem ara mateix, una cançó que parla del dolor, del desamor i de la decepció d'una ruptura.

Aquest és un duet format per Stevie Appleton, de Gran Bretanya, de Londres, i Nick Enriquez, de Toronto, coneguts per la seva música dance i per aquesta cançó que es diu Touch, que és la més nova, una cançó que explora la importància de la connexió emocional i també física. Ells es diuen Collect 200 i és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana en aquestes estrenes que t'acompanya siguis on siguis. Es diuen Los Sirgadors, que és un grup de música folk i d'arrel de les Terres de l'Ebre, i el projecte del qual escoltarem, evidentment, una cançó d'ells compta amb músics de diferents zones, com el baixista Jaume Tauler de Palamós. La paraula sirgador era un home que feia un ofici antic i molt dur a les lleres dels rius navegables, com l'Ebre. La seva feina consistia a arrossegar les embarcacions des de la riba utilitzant una corda molt gruixuda anomenada sirga. D'aquí ve, doncs, Los Sirgadors. La cançó que escoltarem d'ells es diu Eros guanya el pols.

Eros guanya el pols, aquesta és la cançó de Los Sirgadors, aquesta formació, aquest grup de música folk i d'arrel de les Terres de l'Ebre, una altra de les novetats interessants de la setmana. I atenció perquè ens arriba ara mateix la nova creació musical de Gilbert O'Sullivan, cantautor i pianista conegut mundialment per el seu pop melòdic, amb un nou disc que sortirà a la venda el proper 6 de novembre i que es dirà On The Records. Serà el seu 21è àlbum d'estudi i la cançó que escoltarem, el primer senzill que ha avançat aquesta setmana, es diu Growing Old Disgracefully, que es pot traduir com envellir de manera deshonrosa o sense dignitat, que és una cançó, bàsicament, de caràcter irònic, mordaç i també una mica autobiogràfic. Per tant, escoltem aquesta nova peça de Gilbert O'Sullivan.

És el so de Gilbert Sullivan amb les seves noves cançons que veuran la llum el 6 de novembre proper amb un nou disc anomenat On the Record, el 21è àlbum d'estudi del cantant i compositor d'Irlanda. Així ens ha acompanyat amb el Growing Old Disgracefully, després d'èxits mundials com Alone Again, Naturally, Claire o Get Down, i moltes i moltes altres. Seguim endavant el nostre camí a través d'estrenes. Es diuen Duplicats, i amb la col·laboració de Suasi, ells són de Mallorca i fan un pop-rock en català, comparteixen una cançó que es diu Quimera i que l'escoltem ara mateix.

Aquesta és la cançó Quimera de Duplicats amb la col·laboració de Swazi. Aquesta és una història que ens arriba des de Mallorca i així ens acompanya també en aquestes estrenes. Anem cap a James Blunt, el cantant i músic britànic conegut arreu del món per balades com You're Beautiful o Goodbye My Lover, amb la seva nova cançó Tastes Like Summer, que és un tema romàntic que parla de la connexió física i emocional amb algú. De fet, en James Blunt, per si no ho sabíeu, abans de triomfar en la música

Tastes Like Summer. Aquesta és la nova cançó de James Blunt. Acabem avui aquest estrenes a casa nostra amb Carla amb K, que és el nom artístic de Carla Mercader, una cantant, productora i actriu de doblatge de Barcelona, amb la seva nova cançó Pols d'Estrelles, que és un tema de pop electrònic, allò dels anys 80, amb ritmes house, que reflexiona sobre el pas del temps, la memòria i com les vivències i les persones mai desapareixen del tot. Per tant, avui acabem a Barcelona amb la Carla Mercader, més coneguda amb el nom artístic de Carla amb K, i la cançó Pols d'Estrelles. Tornem la setmana vinent aquí mateix. Rebeu una salutació de Joan Soler, us hi esperem. I res, saluts i que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Són les 12.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? En certa ocasió, John Lennon va dir: hi ha dos forces motivadores bàsiques, la por i l'amor. Quan tenim por, ens allunyem de la vida. Quan estem enamorats, ens obrim a tot el que la vida té per oferir amb passió, entusiasme i acceptació. Aquí sempre, des del llunyà octubre del 93, en què aquest programa va començar, hem acceptat i de molt bon grat la vostra participació, perquè això ho fem junts.
2: Hola, Albert, des de Valls, un cocodril nostàlgic, també un saludo. Bé, per favor, si és tan amable, m'agradaria que em posessis la cançó de Llorando a la puerta de la capilla o algo así, de Elvis.

0: quin bon rotllo que m'ha donat. A veure, en el dial actual on pots trobar cosetes com aquest, Going Up the Country, que els Canet Heat van publicar el 1968. La banda es va formar 3 anys abans, el 1965, a Los Angeles. Una banda de blues, rock i boogie rock que sempre ens ha agradat molt.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores a tot Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. I mitjançant la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen els seus webs al programa per escoltar o descarregar en diferit els podcasts perquè no perdis la sintonia. Fa alguns mesos que, segons la proposta de l'amic Eloi Hernández de Sabadell, us preguntem quins són els vostres 10 intèrprets preferits de tota la vida i d'ells quina és la cançó que destaqueu. I resulta que avui m'ho pregunta a mi Jordi Aniento Ponsarnau, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com em diu: què tal, Albert? Em poso en contacte amb tu per agrair-te que llegissis la carta que et vaig enviar fa un temps. Em va fer moltíssima il·lusió. A més, la vaig gravar i li vaig enviar a algun amic. De broma em va dir que si era un antic o alguna cosa similar, i jo li vaig dir que era algo semblant a un coco. Es va quedar a quadres. No sé si ho recordes, però jo vaig ser el que et vaig dir que les cançons amb ràdio teletransportava com a Star Trek. Et diré que algun cop m'he identificat molt amb alguna persona del grup que t'ha escrit, perquè segurament vaig coincidir amb ell o ella en alguna discoteca per l'època que les patejava totes, del 77 al 87 aprox. Per exemple, un noi de Sabadell et va demanar les 10 cançons preferides i una d'elles era de la discoteca Blau Black quan acabava la sessió. Ara no recordo exactament quina era, però segurament jo també estava rondant per aquells llocs. Un altre cas és d'un altre noi que es diu de nom Manel Aniento i és el mateix cognom que el meu, i així amb més exemples. M'agradaria tenir una xerrada amb ells i segurament tenim situacions i llocs en comú. Aquesta vegada no et demanaré cap cançó, però ho farem a l'inrevés. Digue'm les teves 10 millors cançons i en quina situació et recorden. I una altra pregunta: quina melodia t'agradaria haver escrit? Ah, que és difícil les preguntes que fas, eh? I més per a tu, que has punxat unes quantes. Milers i milers. Una salutació i felicitats per al programa. Una abraçada per tothom. Jordi Aniento Ponsarnau. Mira, la pregunta de quina cançó m'hagués agradat escriure només la faig als músics, als autors, als que han escrit cançons, i no és el meu cas. Bé, he escrit la lletra d'algunes cançons, però no compten, perquè eren cançons per promocionar el meu programa, allò que en l'argot professional diem jingles. Accepto la teva proposta, Jordi, faré la selecció de veritat, sincerament. Bueno, va, doncs vinga, som-hi. Jo, no ho sé, és que ara em poso al vostre lloc i realment és molt difícil escollir-ne només 10. I, a més, d'aquests 10 intèrprets, quina cançó poso? És que, per començar, amb Elton John, podria posar moltes que m'agraden, però he escollit aquesta.

David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash i Neil Young. Sí, del 72, com la pròxima. Cat Stevens. Sitting.

0: you're gonna wind up where you started from.
1: Sens dubte, un gran baladista. Per això l'he escollit entre els meus 10 intèrprets preferits. Cat Stevens. I un tema no dels més coneguts d'ell. Sitting.
2: T'acompanya l'Albert Malla.
1: I amb molt de gust, atenent la proposta de l'amic Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell. M'ha demanat quins eren els meus 10 intèrprets preferits i els motius. Bé, els motius són bastant comuns a tots aquests temes. L'adolescència, els primers anys de joventut, les primeres vegades de coses que marquen. El primer petó, els primers amors, els primers desamors, els primers viatges, les primeres escapades, els primers concerts. Però també recordo aquelles festes particulars on jo ja començava a assajar com a DJ. I tot això coincidint amb les cançons que estaven de moda, que en general, en aquells anys 70, eren molt, molt bones. Per molts dels nostres oients, la millor música de tota la nostra vida. Tot i que després he colat també alguna coseta dels anys 80 i bastants. Però els que em coneixeu ja esteu trobant a faltar algú entre els 10 intèrprets preferits meus.

0: Corria 1973 quan vam descobrir, gràcies a la fantàstica ràdio que feia Rafael Túria, a una de les seves enamorades de sempre. Carly Simon. You're so vain, ets tan cregut, que es va dir aquí. Segons sembla, estava basada en fets reals. Estava dedicada a algun personatge del món del cinema, però després se n'ha parlat d'altres, així que no ha quedat ben clar, realment. Si era per un, era per diversos, o era una invenció. En el meu cas, eren temps en què no em podia comprar, ni molt menys, tots els discos que m'agradaven, que eren molts, perquè, a més, és que en aquella primera meitat dels anys 70, com abans hem comentat, la música, en general, era molt bona. I per als oients més joves del programa, que ens consta que són molts, recordar que no existia internet ni la possibilitat de tenir música gratis. L'única possibilitat, entre cometes, era gravar-la de la ràdio. Però, llavors, les FMs pràcticament no existien, no emetien experimentalment, els nostres receptors no ni tan sols captaven la FM, s'havia de gravar de l'ona mitjana amb les limitacions tècniques que això suposa, és a dir, que la qualitat de so no era molt bona, hi havia interferències, a més els locutors parlaven a sobre, o sigui que l'única manera de tenir una cançó que t'agradés i posar-la tantes vegades com volguessis era comprant el disc. He començat precisament aquesta selecció amb l'Elton John perquè jo crec que és l'intèrpret que més vegades he gravat, demanant discos prestats als amics per gravar-los en cinta i després tornar-los, no? Perquè m'agradava tenir tota la seva discografia. En el meu cas, tot va canviar una mica. Les meves sensacions van canviar quan a partir de l'any 77 les companyies discogràfiques em van començar a enviar discos de promoció, és a dir, gratuïts, amb la intenció de que jo els promocionés, perquè llavors ja feia programes musicals en directe, no? La música, evidentment, em va continuar apassionant, ha estat el meu motor sempre, però ja no és el mateix, no sé si m'enteneu, eh? Aquella sensació de finalment haver aconseguit els diners necessaris per comprar-te aquell disc gran que t'agradava, perquè la majoria eren petits, perquè eren més barats, no? Eren els singles. Doncs va variar, perquè llavors tenia tota la música al meu abast, de forma gratuïta, i a més era una eina de treball. Jo havia d'escoltar els long plays, m'agradessin o no, per treure les cançons que em semblaven més interessants i emetre-les, no?
1: Escoltes Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Després de Carly Simon, podríem escoltar una dels 72 del grup Amèrica. Llavors ja eren coneguts amb un cavallo sin nombre, però van venir d'altres, i aquesta concretament em feia somiar amb algun dia poder viatjar a l'Amèrica profunda.

Club América. Ventura Highway, autopista, aventura. El grup Bread va durar molt poc, era el grup de David Gates, però gairebé tot el que va fer em va entusiasmar.

que aquí es va dir todo lo que tengo. El grup Bread de David Gates de 1972. Estic disfrutant perquè, a més, comprovo que totes aquestes cançons m'estan agradant pràcticament igual que el primer dia que les vaig escoltar. Estic atenent la proposta d'en Jordi Aniento Ponsarnau, de Sabadell, que m'ha dit que doni jo la meva selecció dels 10 intèrprets preferits. I ara, David Bowie. L'Space Odyssey m'encanta, però jo el vaig descobrir amb aquesta, Starman. Starman.

1972. Per cert, que en aquella època ja no estaven de moda els anomenats conjunts, gent com Sidex, Salvajes o Mustang, però que encara ho intentaven, versionant com havien triomfat els anys 60 clàssics internacionals al castellà. I existeix una desconeguda versió al castellà d'aquest tema per Santi Carulla al capdavant dels Mustang. David Bowie, el grup Brett, Amèrica, Carly Simon, Crosby, Stills, Nash, Cat Stevens, Elton John. I clar, no em puc deixar els Creedence. I una anècdota de la Creedence Clearwater Revival relacionada amb mi, no? Allò que us deia de comprar els discos. Un diumenge al matí estava escoltant la ràdio, que és el que feia més hores al dia sempre que podia, i llavors no era tan fàcil com ara escoltar-la. I va sonar Green River, de la Creedence. Jo ja coneixia el tema. Sí, potser l'havia escoltat un parell de vegades, però aquell matí de diumenge, quan es va acabar per la ràdio, jo vaig tenir un desig irrefrenable de tornar-la a escoltar, i no tenia el disc, però és que a més era diumenge i totes les botigues estaven tancades. Totes? Tenia les 90 peles que costava el disc? Sí, em sembla que em faltava poc i segur que els pares s'enrotllarien i em donarien el que faltés, però estava tot tancat. Llavors vaig recordar que davant dels estudis de Ràdio Barcelona, al carrer Casp número 6, tocant a Passeig de Gràcia, on han estat pràcticament tota la vida i continuen en l'actualitat, llavors hi havia davant una màquina de discos, però no una màquina d'aquelles que hi havia als bars, que posant un duro podies escollir un dels discos que estaven allà. No, una màquina que venia discos, igual que hi havia màquines que venien tabac, oi? Però, esclar, n'hi havia uns quants, no tenies tants per escollir com en una botiga. I vaig anar cap allà corrents, i efectivament estava el Green River i me'l vaig comprar. La culpa de tot això la va tenir aquesta guitarra.

Green River, el riu verd de la Creedence Clearwater Revival, de 1969. No cal que us digui que no estan en ordre, eh? Vull dir, que hagi posat en primer lloc Elton John no vol dir que sigui un hit per ell, de l'1 al 10. I us entenc perfectament quan us sap greu haver deixat fora alguns que formen part de la vostra banda sonora i que estan més en el vostre cor que en el vostre cap. Perquè ara, per exemple, escoltarem Franco Battiato, esclar, jo diria, amb diferència als altres, que ha estat l'artista per al que no m'ha importat fer més quilòmetres per veure'l en concert, no? Però, clar, és que em posaria 50 d'en Battiato. Escoltarem la perspectiva de Nevsky, basada en el llibre de Nikolai Gogol, de 1835, un llibre que pretenia aixecar i llançar a Rússia cap al progrés.

La perspectiva Nievski de Franco Battiato. Bueno, i evidentment després podríem posar Supertramp i els Eagles i els Beatles i els Stones i Bruce Springsteen i l'etcètera de les coses, però me'n queda un. M'ha costat molt perquè, clar, aquí em carregava per posar-lo, però per una sèrie de detalls ha guanyat ell, ha guanyat Roy Orbison. Però us he dit que la meva selecció seria sincera, seria d'acord. Jo realment vaig descobrir Roy Orbison quan ell se'n va anar. A veure, de petit coneixia el Pretty Woman, sobretot en versions al castellà que feien alguns conjunts de l'època, que li deien Linda chica, por la calle vas... Va. Però jo no sabia que era de Roy Orbison, el Pretty Woman. I després, quan jo ja vaig començar a rebre novetats discogràfiques perquè ja feia programes de ràdio musicals, Roy Orbison no estava de moda ja. A finals dels 70, sí, havia, em sembla que havia rebut alguna cosa, el Blue Bayou i tal, però no era conegut per aquí. I el 88 ens va deixar, em vaig assabentar de que alguns dels més grans el tenien com un ídol i vaig voler saber qui era aquest senyor i què havia fet. I vaig descobrir una discografia brillant, única, irrepetible, però paral·lelament em va arribar el disc Mystery Girl, que va ser el seu disc pòstum. Ell se'n va anar molt jove, al desembre del 88, quan aquest disc ja estava gravat, feia poc que estava gravat, i em va arribar el single de promoció d'aquell àlbum, el You Got It, i a partir d'aquí va ser quan vaig començar a interessar-me per Roy Orbison. En qualsevol cas, crec que és una cançó sensacional.

0: necessitis, ho tendràs. You got it. Roy Orbison. Abans, Batiato. Creedence, Clearwater Revival. Brett, America. Carly Simon. Crosby, Still, Nash and Young. Cat Stevens. I començant per Elton John, els meus 10 preferits. Gràcies per demanar-m'ho, Jordi Aniento Pons Arnau de Sabadell. La veritat és que m'ho he passat molt bé. Algú va dir, els impossibles d'avui seran possibles demà.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Quina és la teva cançó del record?
1: Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet en Josep Escàmez Fernández, que ens diu: per una persona molt especial que es diu Carme, et demano Roberta, però en la versió de Los Catinos. Ah, doncs serveixi també per tenir un record per l'amic Manolo Veí, el cantant de Los Catinos, que primer van ser Los Ticanos i que malauradament ens deixava el 2020. Ells van ser dels primers conjunts en versionar el castellà clàssics italians com aquest, original de Peppino Di Capri de 1963.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril Club.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ei, hola, com estàs? Gràcies per tornar a la ràdio.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Aquí col·leccionem bons records, com altres, per exemple, targetes postals. Bé, si ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio, ja saps de què anem. Però la ràdio és tan fantàstica que sempre ens dona l'oportunitat de que ens descobreixin a cada programa nous amics, a cada cançó, a cada vivència recordada i compartida. D'alguna manera, vivim amb l'esperança de ser un record. Ramon de Campoamor assegurava que maca, molt maca, serà una esperança, però és molt dolç un record. I quan tu potser ja et pensaves que els tenies controlats, que els records ja no et feien pupa, així com per casualitat, passejant per el dial de la teva ràdio, ensopegues un bonsonet, el Malla, que posa cançons que encara et diuen cosetes al cor i a la memòria. Jo amb aquesta i en la meva adolescència m'imaginava conduint per la Gran Amèrica, per una autopista anomenada Aventura.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Eren les harmonioses veus tan ben combinades del grup Amèrica. Aquells que es van fer tan populars el 1971 amb la peça Horse with No Name, que aquí es va dir un caballo sin nombre. Però jo ara mateix estava pensant amb allò que volia fer cada vegada que escoltava aquesta cançó quan va sortir com a novetat i jo era un adolescent. Sí, m'imaginava per Amèrica, potser per la Route 66, conduint, quan encara no podia conduir, no tenia l'edat, però tenia tantes ganes. I estava pensant en totes aquelles coses que volíem fer i que encara no hem fet. Ens donarà temps de fer-les? Tindrem l'oportunitat? O serem tan babaus de tenir l'oportunitat davant dels nostres nassos i, com ha passat en tantes d'altres ocasions, deixar-la escapar? Com quan se t'escapa el tren i tu ja estaves a l'andana, però se t'ha escapat i et quedes amb aquella cara de... Tu ja m'entens. Una tarda de dissabte de 1972, com sempre, estava amb la colla d'amics escoltant Rafael Túria a Ràdio Barcelona en un programa que es deia Sabadeando. Però aquella tarda em comentava que hi havia una cançó que ja havia sigut número 1 als Estats Units feia molt de temps i que per fi es publicava a Espanya. Em va atrapar des del primer moment. No tenia mal gust, oi? Corazón de Oro. Heart of Gold. Per somiar desperts i en colors. Sí, esclar, era Neil Young.

0: Quina meravella. Neil Young. I la seva misteriosa relació... Keep me searching for a heart of gold. ...amb els sentiments. Keep me searching and I'm growing old. Estava pensant que un record d'amor... ...també s'assembla a l'amor.
1: Sí.
0: També és una joia. I en aquella ràdio musical tan creativa, tan original, tan fantàstica, que es feia des de Barcelona als anys 70... sonaven petits tresors com aquesta, que recordo que li agradava especialment al malaurat Tony Romo, The Guitar Man.

0: amb cançons com aquesta. En aquells anys 70, em sembla que era encara més fàcil que ens enamoréssim, eh? I ens enamoràvem, sí. Esclar que els bons records duren molt temps,
1: sí.
0: Els dolents encara més. Totes aquestes, si em permeteu, són algunes de les meves cançons més especials. Ai, quantes vides desperdiciades, cercant aconseguir una felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem. La verdadera felicitat potser consisteix en estimar el que tenim i no sentir-nos tristos per allò que no tenim. I un dia va venir de vacances la meva cosina Margarita, que vivia a França. Va portar un tocadiscos, petit, portàtil i uns discos. Uns discos que aquí encara no havien sortit. I de tots ells em va atrapar immediatament aquest. The Fool, el boig. Cantava en anglès, però era francès. Gilbert Montagnier.

0: aquesta, sens dubte, era una gran cançó, eh, Cocodrils. The Fool de Gilbert Montagné. Estic fent tot el possible perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I si és així, digue-ho als teus amics, eh? Que així encara en serem més. I seguirem endavant plegats. Potser som els últims romàntics. I què?
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I és que les cançons tenen un poder incalculable, increïble, espectacular. Els neuròlegs saben que l'única porta d'entrada al cervell és la memòria. I això és el que sempre intentem estimular-te des d'aquí. Ara m'estàvem recordant d'un estimat company de doblatge, del que hi ha après moltes coses, perquè també m'ha dirigit moltes vegades, que entre els companys li diem el Rocky, però que es diu Francesc Rocamora, de Sabadell. Un dia de festa d'estiu, no fa pas gaire, es veu que es va aixecar amb una cançó al cap. I no se la treia del cap ni volia treure-se-la. El que volia era identificar-la, per buscar-la, per localitzar-la i tenir-la a prop. Allò que us dic jo a vegades, que hi ha cançons que hauríeu de tenir a la vostra farmaciola, al vostre botiquín d'emergències musicals. Per si de cas, per si un dia teniu que celebrar alguna cosa perquè tot ha sortit bé o tot el contrari, per si un dia la música us pot ajudar a superar un moment d'aquells tontets. Bé, al final no va poder més i a l'hora de dinar, que jo estava en un restaurant de Vinaròs disfrutant del meu dia de festa, em sona el mòbil i era el Rocky, que em diu: sisplau, Albert, jo et canto una mica la cançó, però m'has de dir de qui és, perquè no ho puc suportar més, porto tot el matí donant voltes, la necessito i no tinc ni idea, no sé per on començar a buscar-la. Però sé que m'agradava molt, l'havia oblidat i avui no me la puc treure del cap. Bueno, doncs, la cançó era aquesta. La veritat és que en Rocky la va cantar prou bé per telèfon, perquè jo la vaig identificar de seguida. No va ser número 1 aquí. És dels anys 60, però és realment preciosa. De Roger Whittaker.

I tu potser estàs pensant que ja no es fan cançons així. Jo també ho estava pensant, i també estava pensant que m'hagués encantat ballar-la amb tu, però no estaves aquí. I que tranquil que es va quedar el meu compi francès quan finalment va localitzar la cançó aquesta de Roger Whittaker. I és que la música sempre es recorda. Va associada als records, igual que l'olfacte. Pots estar-ne ben segur. Cocodril, cocodrila. El passat ens recorda contínuament el que ara no som. Chaplin deia que la vida no és significat, i afegia que la vida és desig. T'has parat a pensar que les grans desil·lusions en algun moment de la teva vida han sigut grans il·lusions? Ai. Quan penses que coneixes totes les respostes, ve l'univers i et canvia totes les preguntes.

¿Y si tú no existissis? Es preguntava jo de gent. Sí, aquell que va triomfar tant amb la cançó A toi, que també va fer en castellà. Algú se'n recorda d'aquesta? Corria 1982. Era real.

0: La història no acabava gens bé, almenys segons el videoclip que acompanyava aquesta cançó en aquell 1982, per exemple, el programa Aplauso de Televisió Espanyola, que aleshores encara continuava sent l'únic canal de televisió que podien veure en aquest país. Five Miles Out va ser just anterior al gran èxit de Moonlight Shadow, perquè era una cançó també de Mike Oldfield i amb la veu de Mike Reilly, que durant un temps se li deia la veu de Mike Oldfield perquè cantava les seves millors cançons, les que ell escrivia i les que ell tocava. 5 milles fora, anava desviat aquell avió. Tot i que a mi em recorda Manresa.
1: Sí, sí, sí.
0: A mi aquesta cançó em recorda una història curiosa de Manresa, sí. Sonava per la ràdio i, bueno, allò, aquell oportunisme que tenen algunes cançons, que en aquell moment no te n'adones, eh? O sigui, la història, ja ho saps, no sembla mai història quan l'estàs vivint. La cara us posaré és la banda sonora d'un conte meravellós que vaig tenir l'oportunitat de viure la Setmana Santa de 1984. Va durar com la Setmana Santa, només 5 dies, però sempre va quedar el seu record i aquesta cançó. Una cançó que aquella Setmana Santa del 84 em van enviar perquè era novetat de la setmana. Em va sorprendre des del primer moment. Després no va ser número 1, però va sonar força. Will It Be Good? Un senyor que vaig tenir l'oportunitat més tard d'entrevistar en directe, Nick Kershaw.

0: I allà, a la gran pantalla, Viena li deia a Johnny Guitar: menteix-me i digues que m'estimes. I la malaurada actriu Maria Esquerino, una de les primeres entrevistes de la meva vida, amb només 15 anys, sempre deia últimament que la joventut està per damunt de tot i que és el que sempre es troba més a faltar.
1: Amb tots vosaltres, Albert Malla.
0: Algú ha definit el temps com allò que els homes intentem matar, però que acaba matant-nos. Els indis Hopi, a les praderies americanes, reflexionaven sobre el futur i deien: el temps és ara, i nosaltres, aquells que estàvem esperant. Potser sí. Aquí intentem congelar el temps i els records. Has connectat amb el Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Et sona això que està entrant? A mi sempre m'ha agradat molt.
1: Recordes? Cocodril?

0: Nightingale. Una de les bones, i en té moltíssimes, de la meva estimada Carole King, que al costat de la seva parella artística i sentimental Gary Goffin van muntar una autèntica fàbrica de bones cançons per ells i, sobretot, per molts d'altres intèrprets que amb elles van triomfar. Ja saps que el Cocodril és la crònica sentimental de més de 50 anys de música pop. Per gent com tu, amb sensibilitat musical, i malgrat tots els obstacles, seguim endavant. I cada vegada amb més amics, amb més oients. Diuen que la música és capaç de despertar les emocions adormides, moments oblidats en alguna part de la memòria. Ens agrada despertar el millor d'una època daurada i possiblement irrepetible. En aquesta estoneta estem compartint algunes de les meves cançons més especials. Si ara pogués preguntar-li al radiofonista Luis Arribas Castro, Don Pollo, quina podria ser una de les seves cançons més especials, segurament em diria una que de tant en tant comentava per antena. Quan als anys 70, durant tot el matí del diumenge, anava repetint allò que deia...
1: Buenos días, Cataluña. Saluditos desde la radio. ¿Sabes una cosa? ¡Qué bonita eres, Cataluña! ¡Qué bonita eres, Cataluña!

saps. Una de les primeres en català del Nano. Una de les que més li agradaven al Luis Arribas Castro, el genial radiofonista. De vegades ens recordem d'alguns episodis de la nostra vida i a l'arribar a certa edat ja hem de trobar proves per estar ben segurs que no els hem somiat. Sí, necessitem proves per estar totalment convençuts de que allò que recordem realment va succeir.

una petita obra d'art d'aquella primera època dels germans Vigís, amb aquella vena dramàtica, amb aquells lentorros que estremien a les noies i feien somiar als nois, quan per fi elles deien que sí, que estaven disposades a ballar una balada de dos en dos. Apropet l'un de l'altre, no gaire apropet, perquè llavors contínuament estaven separant amb l'efecto palanca, no?, amb el que es deia, amb els colzes. Acabaves esgotat i bastant nerviós. Però és el que hi havia, és el que ens ha tocat viure, per sort o per desgràcia, tota una generació de cocodrils. La cançó era Wars. I tant.

Eren els Herman Hermits, de la fresca escena pop britànica dels anys 60, perquè, clar, en aquell temps no tan sols hi havia els Beatles, que eren els més grans i els més coneguts, però, a més, hi havia molts grups com els Herman Hermits que feien aquest pop senzill que sempre ens ha encisat, no? Com estàs? Com van les coses? I l'amor, eh? Com està l'amor? El tens més o menys controlat, sí o no? Bueno, per si ara no el tens a prop, prepara-ho tot, eh? Per si se li acudís venir sense avisar, com ha fet altres vegades. Deixa la porta ben oberta, dona-li facilitats, prepara el sofà més còmode, que s'hi trobi a gust. I després, sobretot, intenta que no torni a marxar. Esclar que no sé per què. Com deia Voltaire, no sé per què m'enrotllo. Deia Voltaire, hi ha algú tan intel·ligent que aprengui de l'experiència dels altres? Ah.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
2: Cocodril Club,

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat. Martí Abril, benvingut.
3: Hola.
2: Com estàs?
3: Molt bé.
2: Content
4: de ser aquí? Era convidat o era entrevistador?
2: O entrevistador infiltrat?
3: Entrevistador normal. Sí, sí.
2: Entrevistador normal, perfecte. Però el programa el portarà el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Hola, benvingut.
4: Bones, què tal?
2: Alberto, Ende. Un nom que d'entrada ens diu ben poc o res. De què anirà el programa avui?
4: Bé, doncs posarem sobre la taula un nom, Ende, que es correspon amb el nom d'una dona de finals del segle IX, vinculada al món artístic, al món cultural de la península Ibèrica, i responsable, ja ho anirem veient, d'una obra meravellosa que encara avui podem contemplar en terres catalanes.
2: A veure, els nostres oients habituals ja ho saben, ja saben les respostes, si han fet els deures i escolten els nostres programes, però per si de cas cal fer la pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
4: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que des del nostre punt de vista heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga, no? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal.